Tot el que pots fer al web Dicat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Dicat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Dicat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

he triat el bàndol. Tot el que et molesti jo aparto. Fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només l'estatus. He fet el que cal per demostrar-ho. Perquè sang de la meva sang, de la meva sang.

I tria el bàndol. Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. És amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar.

A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: estiu. Escolta i cap.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

pujar la música, que així la fem callar. Jo la part més divertida serà la de buscar una benzinera plena, obre la nevera, està per allà. Anem a planificar, t'ocupes tu del bar, ja pillo jo tota la

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Frank Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant, perfecte.
0: FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Get them gold.

0: T'has aturat avui?
1: Al CAP, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

Escoltes ICAT. Yeah. I'm a ex crash out, ex emo.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava,

0: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

TikTok ton pare. I vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a este safari ple de mercenaris. Territori balneari d'eixos necessaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati?

gracias mama, vis que en un cap de semana faig el que em dona la gana, no mossegues la mà de qui dona de menjar, perquè m'aguantaria més del que podem aguantar, si vos colen la fal·làcia disfressada de llibertat, no vingueu plorant demà, que ja està bé ho avisar, germà, estem de nou a l'ofici, hem tornat per

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dani Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Andalusia.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Esquerra.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
3: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: apagaren tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els reis desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Aixequem la persona de bon matí amb l'energia positiva d'aquest In the Dark de Selena Gomez. Què tal? Bon dia. Com esteu? Bon dilluns, SDCAT. Anem donant la benvinguda a aquesta primera setmana d'agost, ben motivats i amb les millors propostes a punt, com aquesta de Balma.

I un rajol aïcat a ritme d'aquesta batxadeta que ens anima a no deixar mai de somiar. 9 del matí, 12 minuts, i amb aquesta que cada salt és una alegria, eh? Bota, bota, amb les seus a Wineta i Julieta.

0: Una dona molt estimada i que ha guanyat molts premis, Olivia Rodrigo, en el seu millor moment i més desperta que mai, amb el Drop Dead.
1: És estiu, escolta ICAT.
0: Aquí seguim, recarregant les piles després del cap de setmana amb les vibracions disco per escoltar tot drap de Lizzo.

0: Bon dia.
1: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva.
2: Que bé, sembla que a partir tot torna a ser com abans.
0: Tranquils, que no ens avorrirem.
1: La casa nostra, segona temporada disponible a la plataforma 3Cat i aquesta nit a TV3. La casa nostra.
3: Vols saber tot el que passa el mes d'agost? A ICAT t'ho expliquem. Concerts, festivals, pel·lis, cicles, expos, cinema a la fresca. ICAT al dia, de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda. FM, app i 3Cat.
4: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. ICAT.
5: Com es crea un univers artístic? Deixa't sorprendre a la Fundació Joan Miró amb Cercles. Del 29 de juliol al 12 d'agost podràs visitar l'exposició essencial per entendre Joan Miró. Descobreix-lo a través de les seves obres clau en diàleg amb la llum, l'arquitectura de cert i del Jardí dels Xiprers acabat d'inaugurar. Aquest estiu a la Fundació Joan Miró. Recomanat per ICAT.
4: Linkat. Linkat. Linkat. A ICAT. A ICAT.

0: Amb la nova música calmada de Masalla, surfejant emocions i també una onada més i més animat, eh? S'estrena en solitari després de 15 anys amb Manel, Arnau Bellver.
1: Tinc una amiga que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum de

de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau.

Una de les revolucions absolutes de la temporada, la poesia i sensibilitat de Quita Rica de la Fuente, el cantant que ha aconseguit seduir l'univers d'Almodóvar i dels que tindrem en concert el pròxim 19 de setembre al Parc del Fòrum, dins el Festival B. I aquí arriba, fent canvis positius, per seguir atrapant-nos amb les seves cançons.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%. La bossa a mig fet, mai no tanco un clau, no hi firmo papers. Sempre vols més, apreta'm, em deixo la pell.

0: 6 i 2, donant-nos amb aquesta pulsió l'energia que necessitem per no decaure aquest dilluns, amb les noves cançons que despegaran viu aquest divendres al Parc del Fòrum, dins el Branch Electrònic.
1: És estiu, escolta ICAT.
0: 9 minuts i les 10 del matí fem que el dilluns soni millor que mai ara amb el ritme d'FKA Twigs. Això és Perfect Stranger.

10 i 3, superant des d'aquest el dia de Sant Tornem-hi amb el ritme positiu de Mimi Web, Girls Know i més música, més emocions ara amb la nova princesa del pop, Ila Miller. Estàs

0: quin sacrifici? Mala energia et fem un malefici. La bona vibra la tinc com ofici. Fins al final com la Bíblia judici.
1: Doncs ben a tope aquesta temporada de Calor i Platgeta amb les vibes a la 31 FAM. A la propera divendres, 14 d'agost, els tindreu desplegant la seva energia urbana al Festival Cap Roig de Calella de Palafrugell.
2: És estiu. Escolta, Icat.
1: Viatjarà directe als anys 80 de la mà de la Dotja Cat, recuperant la mítica sintonia de la sèrie El cotxe fantàstic.

0: Carter.
1: Una altra de les artistes pop de llarg recorregut, Sofia Càmara, des del Canadà amb The Last Encounter, i més balles en femení, amb una altra dona d'èxit, Dave Cameron.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.
2: Que bonica és Badalona. Els seus carrers, la seva gent.
3: Ui, el bacallà és per de segona.
4: Ah, uau, aquí ja tindrem un fallo, eh?
5: Que està una mica... Noi, està supernerviós i molt nerviós.
6: El que no pots fer és trepitjar el teu company, deixar-lo com un drap brut.
0: Joc de cartes estiu. Dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
7: Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
0: Fa 15 estius que les platges s'omplen de cinema. Fins al 10 d'agost torna Cinema Lliure a la platja, a Barcelona, Sitges, Arenys de Mar, Tarragona, Palamós i Tossa de Mar. Consulta la programació a cinemalliure.com. Recomanat per ICAT.
7: Linkat. Linkat. Linkat. ICAT. ICAT.
8: Com vas camuflar la intenció?
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
7: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Andalusia.

0: Sóc un bèmio amb una brisa suau portant-nos la cançó de l'estiu dedicat.
1: Un dia qualsevol d'agost.
0: 2:15 al matí i aquest dilluns de ple estiu que segueix endavant amb una de les més celebrades de The Weeknd, aquesta Mariana Grande. Save your tears.

Dues veus que caça molt bé perquè són germans i dels que ens tenen, el cor robat. Celebren des d'aquest les coses senzilles, aquelles que realment ens fan feliços, amb la música del Ginestar. Va més talent d'aquí, quilòmetre zero, amb el ritme ara Blacky Funky del grup de Pol Clusella, Petit Ibèric.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, App i 3CAT. Vols saber tot el que passa el mes d'agost? A ICAT t'ho expliquem. Concerts, festivals, pel·lis, cicles, expos, cinema a la fresca... ICAT al dia, de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda. FM, App i 3CAT.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull...

festes i cal que costa sempre cansa i mira'm, sóc un miracle, algunes gràcies, altres de res. Ella és model, no un model a seguir, sempre li dic t'estimo abans de sortir i dic...

Paula Jornet oferint les primeres pistes del seu nou so amb el beat electrònic d'aquest Somebody to Everybody. 9 i les 11, i com es nota, eh? I tant que sí, la mà de Ed Sheeran en aquest nou tema de les Kids Eye Animal.

Déu-n'hi-do, quin sacseig. Dilluns, però amb sentiment, de festa i cat. Gràcies a aquesta tràmit de col·laboració. Alok, reclutant a J-Lo Jennifer López per aquest himne 100% estiuenc Everything's Fine. Va, nova hora que sentim amb alegria escoltant una altra bona lliçó musical de part de l'Alfred García. Vine'm a buscar.

les que mai fallen de la Ludwig Band i de les que aquest divendres la banda portarà en viu a la Garrinada d'Argentona. A contracorrent, a Terra i Cat, Lil Dummy.

Nelly Furtado, la veu convidada d'aquest Keep Going Up de Timbaland. I tornem a casa, que aquí tenim molt de talent. Ens esperen els Afrobeats en mans de Kelly Isaiah.

0: T'has aturat avui?
1: Al CAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.
2: Bon dia!
3: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva.
4: Que bé, sembla que a partir tot torna a ser com abans.
2: Tranquils, que no ens avorrirem.
3: La casa nostra, segona temporada disponible a la plataforma 3CAT i aquesta nit a TV3. La casa nostra.
5: A la meva esquerra.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és El forner de l'Osa.
6: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
0: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: La guanyadora d'un Grammy, Tyla, l'estrella de la música sud-africana, disposada a expressar els seus sentiments amb aquest Is It Love.
1: És estiu. Escolta, Icat.
0: 5 minuts i 11:15. Enamorats que seguim a Icat de Lola Young, l'autora del superhit global Messi, atrapant-nos de nou amb aquest From Down Here.

0: viure dins de mi.
1: El so de les onades a les orelles amb Cora, des de Tossa de Mar, amb aquest homenatge que fa els estius al paradís de la Costa Brava. Vinga, que això no s'atura, més empenta i energia positiva.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT. Vols saber tot el que passa el mes d'agost? A ICAT t'ho expliquem. Concerts, festivals, pel·lis, cicles, expos, cinema a la fresca... ICAT al dia, de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda. FM, app i 3CAT.

descobrint amb el nervi guitarrero d'Axelia Elba que fins i tot els dies normals poden estar plens d'emocions i moments especials. I aquí seguim sumant més cançons, camí de les 12, sentint un altre fortunat encert de René Rapp.

0: Bon dia, són les 12.
1: I cada dia, l'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz.
0: Agafem l'agenda de concerts perquè aquest primer dilluns d'agost ve carregat de propostes musicals. Comencem al Baix Empordà, Sant Feliu de Guíxols, avui concert dels Catarres. Diumenge

0: A 7:45 del vespre, al Parc de la Font, però des de les 5 de la tarda hi haurà activitats per a tots els públics, una cercavila de gegants de Camprodon, també jocs de fusta, màgia amb Eduard Joanola, i per acabar circ amb la companyia Planeta Trampolí. Si tornem a l'Empordà, a Calella de Palafrugell, i tenim en marxa el Festival de Cap Roig, avui amb Antonio Orozco.
1: Yo estoy hecho de pedacitos de ti, de tu voz.
0: Serà un per 11 de la nit. Durant aquesta setmana també passaran pel Cap Roig Juan Diego Flores, Valeria Castro, Lax Ambusto, Pablo López i Mica. I a l'Escala acaba d'arrencar una nova edició del Festival Porta el Blau. Aquest vespre hi trobareu la pianista Clara Pella.

0: Recital emmarcat en la presentació del nou disc Nuca, on col·labora amb noms com en Andreu, amb qui sentim de fons, també el Niño de Elche o Rita Pallés, entre d'altres. La cala La Mar d'en Massana serà l'escenari d'aquest concert de Clara Peia, que començarà a les 9 del vespre. I a l'Alt Empordà, a Pals, també estan de festa major. Avui tornen els concerts de balconada. Sara Roy, aquí sentim de fons, també l'exmembre de Charango, Sergi Carbonell i Lecoq seran els protagonistes d'aquestes actuacions, acompanyats del pianista Quim Solà i la poeta Maria Callís. Tot això començarà a 7:45 del vespre a la plaça Major de Pals. I a Barcelona, a la sala Resmetàs, demà concert de Black Label Society a partir de les 7 de la tarda. Si sou per Ciutadella, Menorca, avui podreu escoltar Cris Joanico i demà a Remei de Calafresca. I també hi ha marxa a Sitges, el Festival Terramar començava aquest cap de setmana amb Sílvia Pérez Cruz, Sergio Dalma i Joan Dausà. Avui, espectacle, però d'humor, amb Quim Masferrer a les 10 del vespre. Parlem ara de cinema, perquè ja hi ha en marxa el Festival de Cinema de la Terra Alta, l'Infecte, que celebra la 10a edició amb la projecció de 87 curtmetratges en indrets singulars del poble, com ara unes vinyes, el carrer Major o la plaça de l'Església. Úrsula Guta, codirectora del festival, juntament amb l'actor Ivan Massaguer, reflexiona sobre l'efemèride.
1: Jo crec que el més important és haver demostrat que des d'un territori lluny dels grans centres culturals també podem crear un festival que té ambició artística, que té capacitat de convocatòria i que projecta a l'exterior. I personalment, el que més m'emociona és veure que Infecta ja no ens pertany només als qui el vam començar. És dels veïns i veïnes, dels creadors, dels joves que hi han crescut i de tot el territori que l'ha fet possible.
0: El festival també preveu propostes culturals per a tots els públics, com ara tallers, concerts, activitats gastronòmiques per posar en valor el poble de Bot i també la comarca de la Terra Alta. I acabem explicant-vos que fins demà podeu aconseguir una entrada doble per un d'aquests tres concerts del Festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, el de Sandra Montfort del 13 d'agost, el de Rigoberta Bandini del 14 o el de Tarta Relena del 15. Podeu participar-hi a la web d'ICAT.
2: Activa el mode estiu. Escolta, ICAT.

0: Vinga, amb alegria i optimisme, encara que sigui dilluns, sentint una altra cançó amb el personal intransferit de toc. Mama Duixa.
1: És estiu. Escolta, Icar.
0: Anem a l'hora del dilluns, que seguim avançant amb la veu protegida per Beyoncé, Chloe Belly.

Gols i per tota l'esquadra amb el triplet Lisa, Anita i Rema, amb un dels himnes que ha posat Ritme i Color al Mundial d'aquest 2026. I aquí seguim, animant-te també, estiguis o no de vacances, amb l'electrònica estimulant de Balma.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.
1: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
2: Hola a tothom.
1: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3CAT hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3CAT/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
3: Linkat.
4: Linkat.
3: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
4: a ICAT.
3: A ICAT.
4: ICAT.
5: Aquest agost torna a Cancún al Teatre Gaudí. Una comèdia de Jordi Galceran amb David Olivares, Gemma Dausedas, Cristina Brondo i Màrius Hernández. Dues parelles amigues en un resort, els efectes del cava i un secret revelat. Aquest és el punt de partida d'una nit esbojarrada que ho canviarà tot. Més informació a teatregaudibarcelona.com. Recomanat per ICAT.
4: Linkat.
3: Linkat.
4: Linkat.
3: ICAT. ICAT.
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: ben a prop.
1: De ben a prop, Aicat, de Tietz, amb un altre dels himnes que marquen el ritme d'aquesta temporada estiuenca. La cançó, que es proposen sonar a tot hora i a tot arreu. Era això. 2:15, i això que continua endavant, i ben motivats amb el so disco de Lizzo i Purple Disco Machine.

bachata romàntica de la Flashy, Flashy Scream, amb una de les propostes que amb la resta dels seus temes la banda portarà en viu aquest dissabte al Parc del Fòrum dins el Branch Electrònic. I una tope també aquest estiu amb l'energia de Bausa.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
1: T'has aturat avui?
2: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Una pausa.
2: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: matar. Dels grups més en forma de casa nostra, Dance Chicks i Esquí, amb ganes d'aturar el temps per poder allargar aquests moments especials de l'estiu. 9 i la 1, ens trobes ara connectats amb la primera cançó, Fora de Manel, d'Arnau Bellver.
1: Tinc una amiga que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim endins, dominem el fora, poder

pots parar de fingir que et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava,

0: doblar la intenció.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: Que bonica és Badalona. Els seus carrers, la seva gent.
4: Ui, el bacallà és per de segona. Ah,
5: ua, aquí clar. Ja tindrem un fallo, eh?
6: Pues que el noi està supernerviós i mirant.
7: El que no pots fer és trepitjar el teu company, deixar-lo com un drap brut.
8: Joc de cartes estiu. Dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: Vols saber tot el que passa el mes d'agost? A ICAT t'ho expliquem. Concerts, festivals, pel·lis, cicles, expos, cinema a la fresca... ICAT al dia, de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda. FM, app i 3CAT.

0: Escolta, Zicat.
1: I've seen the devil dance on set.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
2: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
1: Escoltes ICAT.

0: Bon dia!
1: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva.
2: Que bé! Sembla que per fi tot torna a ser com abans.
0: Tranquils, que no ens avorrirem.
1: La casa nostra. Segona temporada disponible a la plataforma 3Cat. I aquesta nit a TV3. La casa
3: nostra. Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. A iCat. iCat.
4: Aquest agost torna a Cancún al Teatre Gaudí. Una comèdia de Jordi Galceran amb David Olivares, Gemma Dausedas, Cristina Brondo i Màrius Hernández. Dues parelles amigues en un resort, els efectes del cava i un secret revelat. Aquest és el punt de partida d'una nit esbojarrada que ho canviarà tot. Més informació a teatregaudibarcelona.com. Recomanat per ICAT.
3: Linkat. Linkat. Linkat. ICAT. ICAT. Escoltes, ICAT. ICAT. Pausa.
5: Les millors converses de la temporada.
6: Hola, hola, com esteu, oients? Avui a Pausa tenim moltes coses a dir, moltes coses per descobrir d'un personatge que coneixeu prou bé perquè l'heu tingut en molts formats. A ell com a persona és una persona, però vull dir, l'heu tingut en molts formats audiovisuals. El principal, el que ho fa esclatar tot ara fa uns anys, és el musical. Seu

0: We go. Senyor Lil Dami, bon dia, com estàs?
1: Bon dia i bona hora, tio.
0: Tot bé?
1: Bona presentació, però ex jefe. Lil Dami és una organització horitzontal, no hi ha jefes.
0: M'ha passat el mateix, perquè jo no he sigut mai el teu cap, Mariona.
2: No.
0: Ni els experts.
1: Mariona, tu arribes a tenir un jefe cabron?
2: Però jo no he dit jefe, cabrón, he dit jefe.
0: Vale.
1: No ho he
0: afegit
1: jo, això és veritat.
0: Dami, llibreta i boli o telèfon mòbil?
1: Telèfon mòbil, tio.
0: Sí, eh?
1: És molt romàntic, la llibreta i boli, però jo que sóc una persona que sempre atatxo molt, gasto molt paper i boli. Clar. Llavors, notes.
0: Llavors, connexió amb la pachamama que tens, no?
1: Poca, cada cop menys.
0: No, al revés, cada cop més, no?
1: Ah, bueno, sí, sí.
0: A nivell ecològic. Aquest senyor avui ha vingut a presentar un disc. Un disc que s'ha publicat ara fa unes hores. Un disc que ens hem escoltat en repetides ocasions, com a mínim jo, 3 vegades.
1: Vale.
0: Per què? Perquè dura poc i ho podeu fer com molt ràpid, 15 minuts, ja ho teniu fet. Es diu... com es diu?
1: 5 minutets més.
0: 5 minutets més, 5MM.
3: Digue'm si creus en el destí o si això ha passat perquè sí. Torno a Rubí, ja m'he cansat de patir. Torna al Dami i al Martí. Mira, vola l'ocell però no es trenca el niu. Molta cantarella i ningú diu ni piu. Digue-li a la Berta Roca que aquest any no hi ha cançó de les...

0: A veure, a banda que aquesta cançó sigui més ara detallat, ara
1: detallat. Cabrón, hem escoltat un minut i mig del 100 i hem tallat el verd.
0: Dani, amunt.
2: Mario Sonic, la bala al teu cap abans que soni. Un ull a la pasta i un ull a la money. Hey, digue'm Dion.

0: quadrat, no Weinstein. Estic sonant a llistes, no Epstein.
1: S'està fent de nit però...
2: Ep. No és de llista Epstein.
3: No, bona barra.
2: Malgrat, bona barra aquí. Bona barra, malgrat, senyor Dami, vens dels Estats Units. Veniu,
3: bueno, vinc de casa meva,
2: sí. Però podíem alimentar el relat i dir que tu i en Martí, el Martí Xena, que veu de baixar de l'aeroport, veniu de Las Vegas.
3: Hem muntat una empresa a Delaware per evadir impostos.
2: No. Heu començat a un garatge, no?
3: Correcte, a Silicon Valley.
2: Sí, Silicon Valley. Sí. Escolta, acabeu de publicar 5MM, 5 minutets més, és aquest EP, són 5 cançons. On et tornes a trobar, a treballar amb el Martí de Rubí, el senyor Chen? A què es deu aquest retorn? Primer de tot.
3: A tot i a res en concret. És a dir, amb el Chen, joder, des que vam començar a currar fa molts anys, sempre hem mantingut el contacte, en tots els discos hem currat junts. Però sí que aquest any, pues, ell ha tornat a viure a Rubí, ens hem començat a veure més, circumstàncies de la vida ens hem començat a juntar més, i aquest estiu vam dir, va, anem a fer música per passar-ho bé, sense, vull dir, al principi vam començar amb un tema, vam anar quedant, vam anar fent temes, i al final vam dir, va, per què no fem un EP? Va, pam, pum, pim, pum, i aquí estem.
2: Ahir, per cert, hi havia un Reels teu que deies, no me'n recordava que el disco sortia demà.
3: No, això és un fet.
2: És un fet?
3: És un fet.
2: No és un fake, és un fet.
3: No, 100%. Fa dos
2: com
3: dies...
2: Com pots ser tan desmemoriat, Damià?
3: Perquè tinc moltes coses al cap ara mateix. I fa dos dies vam anar a un lloc amb el Martí i li vam preguntar a la Laia una...

0: una pregunta, quan surt l'EP? Perquè en el meu cap, bueno, no sortia avui.
1: Vale.
0: I resulta que sí que sortia avui.
2: Hauria estat un problema, perquè la teva visita estava marcada a foc, al calendari.
0: Sabia que era per aquí, però no sabia el dia exacte. Clar, però és culpa meva, no és culpa ni de la Laia ni del Chen.
2: No, la Laia
0: tampoc ho sabia, per cert.
2: La Laia és segell Halley Records, que ho té tot controladíssim des de fa molt de temps, que a mi ja m'ho va dir, el dia tal es publica el distal, eh? Molt bé, una amistat, doncs, la del Damià i el senyor Chen, que... Mira, direm una cosa.
0: A veure...
2: El Chen és possible que en algun moment aparegui per aquest estudi. Perquè jo crec que no se'n podrà estar.
0: Coneixent-lo, m'ho imagino.
2: Val? Perquè sé que volta per aquí.
0: Vale.
2: Saps? Si treus el cap per aquí a Catalunya Ràdio, estic segur que el Chen
3: està amb l'Ostrell.
2: No, l'Ostrell no hi és.
0: No, està de baixa.
2: Està a l'hospital.
3: Què li ha passat?
2: L'han operat una hèrnia discal. Una abraçada, Ricard. Parlem d'amistats, ja que estem parlant de tu i en Martí. I relacionem-ho amb aquest món on hem aterrat tots els que som aquí, que és el món de la cultura, de la comunicació. Uh-huh. Percentatge d'amistats per interès... No per interès teu, eh? Aquí no,
0: I got it.
2: Versus amics reals de la teva vida. Percentatge, eh? Vull amb decimals i tot.
0: O sigui, què vols dir? De tota la gent que conec, quanta gent considero amics?
2: Quanta gent consideres que venen a tu per interès?
0: Ah, no tanta, perquè tampoc tinc coses tan interessants perquè la gent s'apropi, considero.
2: No?
0: No sé.
2: Però t'hi has trobat?
0: Sí, clar. Bé, però s'hi troba tothom, o sigui, no només m'hi trobo... No cal tenir com... una posició de poder o una posició mediàtica amb moltes cometes,
2: sí, però,
0: perquè se t'apropi gent per interès, vull dir.
2: És un afegitor, eh? La posició mediàtica.
0: Sí, 100%. O sigui, quan hi ha bona merda, les mosques volen.
2: Com dic?
0: Que quan hi ha bona merda, les mosques volen al voltant, això és un fet. Mm-hmm. Llavors sí que m'hi he trobat, però també quan passes els anys aprens a discernir més qui t'està enviant un missatge perquè realment s'interessa per com estàs o qui t'està enviant un missatge de «Ei, com va?» amb les ganes de saltar-se a la intro i demanar-te realment el que vol.
2: Llavors, podríem dir que coneixes molta gent, però el cercle és petit? O més aviat, no, o és més reduït de
0: no
2: la gent que
0: coneix? Sí, perquè considero que hi ha poca gent a la que jo li puc explicar alguna cosa, o si tinc un problema i aniria. Uh-huh. Saps? Llavors, gràcies a Déu, en aquest estudi hi ha molta gent a la que sí que,
2: sí,
0: que demanaria consell, per exemple. O, ei, tio, m'ha passat això, podem anar a fer una birra?
2: Perdó, eh? No, t'estic fent cas, però és que acaba de passar una cosa al món.
0: Què ha passat?
2: Doncs que durant el març i l'abril de 2026, el Movistar Arena i el Palau Sant Jordi acollirà 8 concerts de Rosalia. Ho acaba d'anunciar ara mateix.
3: Ah, uau.
2: S'han sentit uaus per aquí, al fons. Que ens acaba d'arribar el puja aquest ara i m'he despistat un moment. Però bueno, deixarem la Rosalia a
0: 8 a cada o 4 i 4?
2: 4 i 4. Què et sembla?
0: Que Oca es va fent més gran, no?
2: Exacte. Va, posem una cançó. Mira, escolteu això. I és que...

0: Heu vist el que us dèiem al principi, Lil Dami ve a ser una mena de calaix de sastre musical o estilístic, perquè aquesta cançó és una cançó pop-rock.
1: Sí, sí, 100%.
0: Forma part d'haver tornat al teu anterior disc. L'hem posat perquè avui farem un recorregut, això no t'ho esperes, Dami, per la teva carrera, vale? Però ara que estàvem parlant d'amistats, m'ha agradat molt aquesta frase que dius: em vols veure bé, però no millor que tu.
1: Clar, tio.
0: Això t'ha passat?
1: Sí, i de tenir gent al voltant que dius, vale, són amics, però és com aquesta amistat de et vull veure bé, però si et va millor que tu, potser ja no m'agrada tant.
0: Yeah.
1: I això m'hi trobo, tio. O sigui, jo què sé, gent que quan començava jo treia un tema i m'ho compartien com motivats, però la que em va bé ja no m'ho comparteixen, que no vol dir que m'hagi de compartir un tema.
0: No és la seva obligació.
1: Me la pela que me'l comparteixis, entenc, eh? I segurament jo també he fet mil coses malament, però sí que és el fet aquest de dir, no vols que em vagi tan bé.
0: Ja. Yeah. Tu consideres un bon amic dels teus amics?
1: Difícil. Com em veieu?
0: Es fa... Vale. Diuen que sí.
1: Depèn del dia, no?
0: Hi ha thumbs up, de moment.
2: Sí. Sí.
0: Depèn del dia.
1: No, sí, jo intento... El que passa és que tinc moltes coses al cap i a vegades he deixat relacions d'amistat que podria haver aportat molt més, perquè em passen mil coses i intento arribar a tots els llocs, i si algú m'he demostrat és que no arribo.
0: Yeah.
1: Però amb mala fe mai ho he fet.
2: També és que no sé amb qui ho parlàvem fa poc, que... ho parlàvem a les gates amb els nois de la senyora Tomassa, que deien que ser artista és molt difícil de compaginar el fet de ser artista amb cuidar els teus vincles.
1: Clar,
2: no per res, sinó perquè estàs constantment fent coses i guanyant-te les castanyes.
0: Habitualment els caps de setmana també s'ha volgut.
1: És el que anava a dir. Tots els meus col·legues queden els divendres i els dissabtes. Jo no puc anar, no, normalment. No. Però no perquè no vulgui, no perquè... És que estic fent coses, tio, i al igual, segurament si jo digués un dimarts al matí, algú vol anar a la muntanya, em dirien, cabron, estic treballant, jo també estic fent coses, saps?
0: Sí, sí, sí.
1: Llavors, això a vegades sí que m'ha portat a descuidar relacions, no voluntàriament, sinó perquè no em dona la vida, tio. I també em moc en un món on coneixo a molta gent i no puc ser sempre la persona que esperen de mi. I yeah. No passa res, vull dir, ho faig el millor que puc.
0: Escolta, tu vens del rap, del món del hip-hop, i sabem que en el món del hip-hop hi ha una ortodoxia que s'ha respirat tota la vida, no? Que hi ha penya que considera que el rap ha de ser allò, skills, i demostrar que ets el puto amo fent rimes, i no obrir camins. De fet, això en vam parlar moltes vegades amb el Jordi Estivill, l'Estil Il, que ens deia, amb Làgrimes de Sangre teníem un problema, que és que posàvem estribillos cantats, i hi ha molta penya al món del rap que deia, això de l'estribillo no. En el teu cas, Damià, que has fet pop a la teva
1: 100%.
0: Vida... T'has trobat que des del rap, rapers de tota la vida amb qui t'havies relacionat, t'han mirat com raro?
1: Clar, jo sempre...
0: Com ho vius, això, tu?
1: Ara ja, amb el temps,
0: ara ja.
1: Cada cop, gràcies a Déu, me la rellisca més.
0: Va fer mal?
1: Bueno, perquè pels raperos mai seré suficient rapero i pels poperos mai seré suficient pop, perquè per algú que ve del pop o que ve més de les bandes, de la música pop, jo sóc com el rapero que no sap tocar un instrument, i pels raperos sempre sóc el rapero pop o per tots els públics, i no passa res, vull dir, entenc que sóc això, però perquè jo com a persona sóc això.
0: Yeah.
1: Llavors sí que en algun moment dius, joder, tio, quin pal està rebent tiritus constantment de... com que se't posi l'exemple de ser poc rapero. Però després penso, tio, és que... Ja. Sé, què vols que et digui?
0: De fet, jo tu t'he llegit tota la vida com una persona que se sent diferent en molts àmbits de la vida. M'explico. El llibre que vas publicar, llibre infantil,
1: El Mira't Bé,
0: és un llibre on tu fins i tot fas proselitisme de la diferència. De ser diferent i d'abraçar les teves diferències, no? Perquè en el fons el llibre, una mica de tesi i final, acaba sent això, no? Tots som diferents.
1: Joder, però imagina't jo que sóc com la persona més heteronormativa, que sóc un tio... com de normal, diguem, que entren els cànons que ens d'això, de cop per sortir a la tele amb arracades, amb les ungles pintades, jo rebia comentaris, hòstia, doncs també fas la reflexió de dir, hòstia, com es deu sentir la gent que no encaixa en els cànons que t'estructura la societat o qui sigui. Pues és una merda, tio.
0: De totes maneres, t'has sentit diferent tu a la vida?
1: Sí, sobretot a vegades en formes de pensar. En què jo tinc la meva forma de fer les coses, la meva forma en com entenc, per exemple, la música, jo entenc la música. Jo vinc del rap i rapejo perquè no sé fer res més.
0: Yeah.
1: Potser si hagués anat a un conservatori de petit, tindria una banda pop i sabria tocar la guitarra. Llavors, sempre m'he sentit com això, poc rapero per uns, poc popero pels altres, i com sempre està apartat, saps? Però bueno, tio, jo què sé.
0: Mira, hi ha una persona que també se sentia incòmoda en aquest món i que crec que aquí l'admirem tots i totes.
1: Aviam.
0: Es deia, llestimosament hem de dir-ho així, Mac Miller.
3: Josh? Yes? Knock, knock. Who's there? Rick Rubin. Rick Rubin who? Rick Rubin's piano. Hey! Yes. Enough fucking around. Okay.

0: Aquesta cançó de Mac Miller, doncs, fa plorar. Fa plorar pensar que aquest senyor que deia... És que ara estava mirant unes frases que m'agraden més d'aquest home i justament és d'aquesta cançó, que has triat tu, Damià, que és quan diu... perquè la gent comença a trobar-se malament amb ell mateix quan comencen a pensar que són els més grans. Saps? Els més grans del món. Saps? Però un...
1: I la de la tornada, la de The Best Is Yet To Come.
0: I clar, després et diu The Best Is Yet To Come i tu penses, hòstia, doncs aquest senyor se li va acabar la vida el 2018, ara ho mirava, ja fa més de 7 anys, que va morir Mac Miller. Aquest raper, per tu, què?
1: A mi m'ha influenciat molt, tio. Per mi va ser... la primer disco o mixtape que va treure, que creus el... Com... que es va fer com famós, que va ser el Kids, que això deu ser 2011-2012 o abans inclús, a mi va ser el punt que em va començar a interessar com de cop una estètica que jo no havia vist aquí al país, com les Nikes, les gorres, com que es podia fer rap desenfadat, perquè jo venia com de veure que aquí tots els grups feien com rap mega enfadat i de cop vaig veure un pavo que... simplement era passar-ho bé, bona vibra, i que no calia parlar sempre del mateix. I a partir d'aquí, tot el desenvolupament que va fer de carrera em va marcar molt, tio, i com que... És curiós, perquè és un tio que, no sé si tenia la meva edat o por ahí, deu ser del 93 o 90... Jo sóc del 94.
0: Ell era del 92.
1: Bueno, però bé, que som contemporanis, diríem.
0: Sí.
1: I és un tio que va marcar molt les meves etapes vitals, tio.
0: Mira, Kids és del 10, de l'any 10.
1: Del 2010. A mi em va pillar això que tenia... 16-17 anys.
0: Aprofito per preguntar-te pels teus primers records musicals.
1: Vale.
0: I del per què acabes col·lidint amb això que tant ens agrada i que es diu hip-hop.
1: A veure, jo records musical, clar, jo no vinc d'una família de melòmans, ni els meus pares són com mega aficionats a la música ni res. De fet, jo crec que mai he anat a un concert amb els meus pares.
0: No, eh?
1: Jo diria que no. O no sóc conscient d'haver-ho viscut així, però és perquè simplement no han tingut com molts interessos a la música. Sí que recordo, doncs, música al cotxe, jo què sé, Raimon, Sting, al meu pare li mola molt Sting, però mai ha sigut com una família de comprar discos o de portar-me a concerts. Llavors, els meus primers records musicals són això, el cotxe, amb els meus avis, la trinca, això és el que hi ha amb els pares, els típics CDs de Caribe Mix, no, brutals.
0: Sí, sí, o sigui, una casa...
2: Música d'estar per casa, una
0: casa
2: familiar.
0: Normal.
1: Sí,
0: una casa
1: com
0: normal.
1: Mega familiar, sí. Tio, total. I sí que recordo com el primer cop, quan vaig començar a escoltar hip-hop, que va ser pel meu germà, jo tinc un germà que té 4 anys més que jo,
0: sí.
1: Llavors, quan jo tenia 11-12, ell tenia 15, i ell va començar a escoltar rap, els primers discos que li arribaven, va començar a pintar, llavors jo vaig començar també a pintar graffiti per ell, perquè al final tu vols ser com el teu germà gran.
0: Sí.
1: I llavors jo recordo com escoltar aquests primers discos de rap en espanyol, a part l'Odissea en el Lodo de SFDK, Violadores del Verso, tot això, i flipar-me, tio, de dir, uah, què és aquesta moguda? Clar, jo et dic, jo venia d'escoltar amb els meus pares, això, Sting, típics grups que posaven, jo què sé, Beatles, coses així, i de cop t'entra això i el canvi de paradigma és molt bèstia, i de cop em va entrar perquè era com una música que m'estava apel·lant directament a mi, era una música que entenia el que em deien, entenia les rimes, com hi havia molts dobles sentits, i això és el que em va molar, tio.
0: I és veritat el que deies abans, ara que dius SFDK, Violadores i tal, que tots eren el Fatu i el, jo què sé, el KCO, era rap enfadat. Era
1: clar,
0: rap
1: com
0: contundent. Era que...
1: Hem de ser serios i hem de dir aquestes coses.
0: El rap
1: i
0: espanyol
1: de...
0: tenia això, no? De Saragossa ens arribava en barra. Bueno, i de, també de Catalunya, eh? I a tu això no t'acabava?
1: Em va molar, però clar, la que vaig començar a fer com digging i començar a descobrir altres grups, doncs, per exemple, a mi jo sempre m'ha molat molt més la moguda de Madrid.
0: Sí.
1: La moguda que es feia als 2000 de Madrid, que era com... molt més americana, molt més peli, des de Chiri Vegas, des de Costa, Hermanos Herméticos, tots aquests grups mítics de Madrid a mi em van flipar i encara ara em flipen, tio.
0: Ja.
1: I a partir d'aquí pues, començo a descobrir això, començo a escoltar rap en americà, començo a escoltar moltes més mogudes i vaig centrant i vaig pillant més background.
0: Diries que el rap és la música que t'ha marcat sempre, doncs?
1: I em segueix marcant i m'encanta. Sí que és cert que amb els anys pues, m'he interessat per altres gèneres i crec que quan m'interesso per altres coses a la meva música es nota. Però a mi és el que em mola, perquè és música que m'apel·la a mi. A mi m'agrada molt intentar buscar lletres intel·ligents i que de cop, quan pilles una frase, tio. El rap, quan entens una frase que té un doble sentit o alguna cosa, dius, buah, que guapo, tio, i tens el sentiment d'ojalà haver-ho pensat jo, tio, tant de bo haver-ho escrit jo.
0: Aquest vers el vull haver fet jo.
1: Clar, tio.
0: Escolta'm, aquest disc no has fet sol, Que dit l'has fet amb en Martí Mora, a.k.a. Senyor Chen.
1: Millor productor del país.
0: Millor productor del país i una persona excel·lent. Porta gorres molt guai, sempre.
1: Sí, sí,
0: i t'he de dir una altra cosa, que el Chen no podia faltar aquesta entrevista.
1: Vale, d'acord.
0: I no falta.
3: Ah. Hola, què tal, família? Soc el Senyor Chen. El meu moment de pausa va canviant. Sempre té que veure amb la tecnologia, crec. O parar per jugar a algun videojoc. Últimament m'està donant per obrir ordinadors i catxarrejar-los per dins. Programar, estic aprenent a programar una miqueta. Sí, sempre té que veure una miqueta amb això. Els meus moments de pausa van una mica per aquí.

0: Aquesta cançó es diu Black Eyed Peas. Així, tot junt i contregut, perquè si no...
1: Perquè no ens denuncien.
0: Sí, bàsicament. No, no. Llavors, és la cançó... M'agrada molt dir una cosa. Tu, ara ho dèiem, tu que vens al rap, Dami, bueno. i el Chen també, que no estem parlant gaire del Martí. Que veniu de rap, deep, vull dir que heu fet digging i que heu fet coses a la vostra vida. Habitualment, la gent, quan parla dels Black Eyed Peas, el raper, diu Black Eyed Peas els que molaven eren els al principi. Però vosaltres aquí esteu samplejant els Black Eyed Peas més poperos i més festius
2: clar,
0: i tal, no?
2: Clar, per exemple, a mi, a l'Elephunk, el disc aquell mític de la portada blau que deu ser del 2004, jo aquell recordo haver-lo anat a comprar al Corte Inglés. Vale. Aquell disc em va tornar boig.
0: Sí.
2: Boig. Llavors, clar, jo tinc com un sentiment de nostàlgia molt 2000-ero pels Black Eyed Peas d'aquella època, tio.
0: Escolta, ara que això que deia el Chen, deia això de la tecnologia, que diu que el seu moment de pausa és tecnologia, tu també tens una tirada força... Mira, ho has dit al principi, fa servir el mòbil en lloc d'una llibreta i un boli, però és que jo sé que tu tens una impressora 3D a casa.
2: Sí.
0: Acabes pues... No sé si és gaire recent o no.
2: Fa un any. Perquè era algo que sempre havia volgut.
0: Jo vas estudiar enginyeria en disseny industrial.
2: Clar.
0: És que tu vens aquí. Llavors, tecnologia.
2: Sí, jo a la uni vaig intentar muntar una impressora 3D. Però no vaig acabar de fer-la funcionar. Era una època, et parlo de fot 12 anys, que era molt més... Era un tema, allò de les impressores 3D. I on estava abans no tenia espai per enxufar-ne una, perquè ocupen una mica.
0: Sí.
2: I l'any passat em vaig mudar i tinc espai, i el primer que va entrar per la porta va ser una puta impressora 3D, perquè em feia una il·lusió
3: abans
2: tremenda.
3: Abans del sofà, tenia prioritats.
0: Que, abans contactat, que un estudi i tal, que abans de ser doctor Dre...
2: L'any passat em vaig mudar i tinc espai, i el primer que va entrar per la porta va ser una puta impressora 3D, perquè em feia una il·lusió
3: abans
2: tremenda.
3: Abans del sofà, tenia prioritats.
0: Que, abans contactat, que un estudi i tal, que abans de ser doctor Dre...
2: Però perquè a mi...
0: He fet una cosa avui. Al Chen li he dit, habitualment jo, quan demano notes de veu i tal a la penya, els dirigeixo, els faig alguna pregunta, etc. Avui al Chen li he dit, un, perquè l'estimem, i dos, perquè sé que farà els que li surti els collons igualment, li he dit, fes el que surti.
4: Vale, i m'han dit que parli del que vulgui. I bueno, clar, avui estem de release, estem traient el nostre nou EP amb el Dami, que es diu 5 minutets més. És un EP que li hem posat molt d'amor i molt de carinyo, ens hem passat superbé fent-lo i estem molt contents, jo crec, de com ha quedat. És un EP de bones vibes, saps, de passar-nos-ho bé. I jo estic una mica emocionat avui perquè una de les raons per les quals fem l'EP és que arrel de la mort del nostre amic el Lío, doncs el Dami i jo ens hem trobat més i de més, i avui que ha sortit estic tot el rato pensant en ell, la veritat. El tinc molt al cap, penso que m'hagués encantat que ho escoltés, saps, i veure la seva cara i com reaccionaria.

història, i alhora està aquesta contradicció, no? De, potser si no hagués passat el que ha passat, això no existiria, i, però bueno, estic una mica aquí, però content, molt feliç per la sortida. Animar qui no ho hagi escoltat que ho escolti, són 5 temes, 15 minutets, s'escolta en un moment, i crec que hi ha molta veritat i molta diversió. Gràcies, una abraçada.

0: Efectivament, en aquesta cançó que tanca el disc del Damian Chen, aquest 5MM, 5 minutets més, doncs és la cançó més emotiva que he sentit mai de les vostres mans. I, Mariona, explica'm la història, perquè jo, que no estic a l'equació, ja m'estic com trencant una miqueta, imagina't. Cançó molt, molt bonica, felicitats.
1: Bueno, jo crec que és molt maco el que parlava el Chen a l'àudio i sobre el que reflexionava el Dami, no? Que és que arran d'una pèrdua us hagueu com pogut retrobar, no? Llavors, tirem una mica com més enrere. I en quin moment decideixes que el Chen formi part del teu projecte a llarg termini? Perquè tu fos una cosa molt guai, però molt perillosa, Dami, que és crear un equip en el que tots els membres són amics teus. Tant fotògraf, productor, road manager, tothom són amics teus.
2: Però això és lo guapo, no?
0: Sí, però és perillós, és veritat.
2: Ja, no, total.
0: Hi ha gent que no ho fa, que en retira la penya i contracta gent molt professional.
2: Però jo no crec que va ser una decisió. Vull dir, va ser simplement el fluir de les coses. Vull dir, vam començar a fer música amb el Chen, pues va sorgir així, pues anem a fer música. Et vas unir tu, Mariona, i de cop és com, bro, estem aquí, perquè no, qui ho hauria de fer millor, saps, que la Mariona. El Leo, el mateix, vull dir, tota la gent que forma part de... d'això, i sobretot perquè ningú s'estimarà el projecte com la gent que et coneix, tio.
1: Mm-hmm. Pot ser que... És que no sé si s'ha dit mai, i potser m'estic inventant aquesta connexió, però...
2: És probable, no?
1: Pot ser que, senyor Chen, tu connectéssiu per primer cop a través de Mi Amargo?
2: Sí, sí, és cert, això.
0: En sèrio?
2: No, sí, aquesta és... El Mi Amargo estava fent temes amb el Chen, que no sé com es diu, el de Rosa Borbón es diu? Rosa Pastel. I jo just havia fet un tema amb l'Amargo, no sé com vam connectar, i vaig fer, no sé com, va arribar la triangulació, i el Chen em va masteritzar el Déu vos guard. Sí. I allà va produir un tema. I a partir d'allà, aquell estiu, vam començar a coincidir, vam començar a currar i vam fer el Flors mentre visqui.
0: Què ha passat amb el Mi Amargo? Que, per cert...
2: Bé, molt bé.
0: El dia que vas venir a presentar no sé què, als experts, que tu has vingut potser 23 vegades, vas venir amb un disc... de l'Amargo, me'l vas llançar així de mala manera des d'allà, me'l recordaré tota la vida, i em vas dir, això és el millor disc de l'any, pum, i me'l vas fotre, i efectivament el vam convidar.
2: El Palomitas en el suelo, tio, discàs.
0: M'ho va dir també, no, a Mi Amargo em va recomanar Jordi Ganchitos,
2: que avui ha tret disco també, avui, l'indie.
0: I llavors va venir l'Alice i em va recomanar Jordi Ganchitos, o sigui, gràcies a aquesta triangulació que estem fent aquí, hem descobert Ganchitos. Escolta, tornem un moment a la figura del Leo, aquesta persona que aquí dediqueu aquesta última cançó, i una mica veig que aquesta, bueno, que hi ha una catarsi col·lectiva amb això de la música, no? Per recordar el vostre amic que va morir ara fa un any, és això?
1: Menys, va ser el maig.
0: Quina és la manera de superar una cosa així? Com, és la música, com dius a la barra, la música és l'única manera de no plorar-ho?
2: Superar-ho no ho superaràs mai, són simplement coses que t'endús i que carregues a la motxilla, tio, és... Que al final, gent es mor cada dia, però quan es mor algú que no li tocava i algú en què per molt que parlis amb molta gent, ningú et parla la mar.
0: Posem una cançó, Damià?
2: No, tranqui.
0: Ningú et parlarà...
2: Però que, tio, quan se'n va algú que genuïnament ningú et parlarà mai malament d'ell...
0: Ja... Yeah.
2: Pues encara sap més greu, i quan no tocava, joder, tio, com em pot haver passat això a la ràdio?
0: Doncs bueno, perquè ja mor, no?
2: El que hi ha,
0: tio.
2: Llavors, superar-ho mai ho superaràs, tio.
0: Exacte.
2: Simplement són coses, pues, que carregues a la teva motxileta i intentes, pues...
0: La música,
2: seguir passant la vida i ja està.
0: La música també, Com a canal...
2: No? Sí, clar. És
0: bàsicament això.
2: Ui, jo et puc cantar el tema, però de cop em poso a parlar i aquí estic.
0: I t'hi poso a parlar. De fet, el que... Mira, aquesta una mica la màgia aquesta del que acaba de passar és que just a la barra dius em poso a plorar si no ho canto.
2: És que
0: i acaba de passar en directe. Cosa que intentem no buscar aquí el programa.
2: No, total. Vull dir...
0: Però bueno, escolta'm una cosa. Et posem una cançó, et faré dibuixar un somriure.
2: Posa'm una alegre, cabron. Sí.
0: No, sí. No me jodes. Ah, bueno, mira, puc dir una cosa? Ha vingut el senyor Chen, vale? Aquí a l'estudi, i està allà assegut al sofà. Jo ara mateix tinc... Ell em va escrivint missatgets i jo tinc coses a dir que ens alegraran el dia. Per exemple... Vale. Portes més de 1.000 hores a l'Age of Empires.
2: Sí, això és un facto, això és un facto. Això és un fet. El 4. Si comptés les del 2, farien plorar.
0: Martí, ves-me tirant factors aquests guapos. Vale. Però, és que, Martí, al final acabaràs venint aquí al sofà i ho saps.
2: És que això li he explicat avui al Martí.
0: Una mica,
2: li he explicat avui al Martí perquè veníem escoltant el podcast de Tres Vides del Patrick Urbano, que parlen de videojocs, i una noia deia, porto 1.300 hores a l'Animal Crossing. I jo he dit, no és tant.
1: Heu calculat quan és en dies?
2: No vull calcular-ho.
0: No vull calcular-ho.
1: És... Albert, fes la teva
2: vale,
1: feina.
2: Són molts dies, vale, ok. Em guanyaràs una partida a Legend of Empires, oi que no?
1: Pues... Ja. Bueno, jo sempre, quan algú em diu no, és que t'has gastat molta pasta, has invertit molt temps, el meu comodí és, almenys no m'estava drogant.
2: Efectivament. Són,
0: bueno, espera, Legend of Empires i drogues estarem allà, eh?
1: Bueno,
0: 40,
1: ja, ja,
0: 41
1: ja.
0: Dies i mig jugant a un puto... Vinga, fot-li als adversaris.

0: crepa i Venezuela salsa farta de tant trepa. La nit de l'11 d'abril, tots els cors s'aturen i es torturen camarades, però les consciències rebroten. Amb 4 anys de sembrar s'adonen de l'engany i corren des del parany un cop d'estat i criden de l'11 al 14 com el març del 2001. A l'estat espanyol, mentides de pas per tu. De l'11 al 14 s'enfanguen els burgesos. És un cop d'estat i algú canta Miraflores que les consciències volen. S-O-C-I-A-L-I-S-M-E. Les consciències volen.
1: Són els papes, són els tiets, o uns d'ells, els adversaris, en Pau i en Ro, en Rodrigo, demostrant aquí que, bueno, van sobradíssims de bones barres. Com manteguen una arepa. Diuen això, en un moment.
2: Dens, contingut dens, contingut dens.
1: Sí, és molt dens, És com sentir una classe magistral d'en Pau. Pau, shoutouts.
3: Però no
1: és una
3: abraçada, sensació que...
1: Que no l'entens, doncs a les seves cançons a vegades passa, també.
3: Però a mi fa la sensació que, malgrat no entendre-ho, les poques coses que entenc, trobo que no han canviat gaire.
1: Ja, ah, bueno, no, clar. No, sí, han canviat cap a pitjor.
3: Bueno, cap a pitjor, clar.
1: En fi, sentim Volen, d'Adversaris, i, vaja, això ens porta ja a molts orígens,
3: Sí, Mariana? És que avui, Dami, el que m'he proposat és fer, o sigui, anar cap enrere, tipus poder tocar el botó del cringe.
2: Clar, és que la putada és que la Mariona es sap tot aquest històric.
3: Sé moltes coses.
1: Ho llavors... sap tot, i mentrestant el Chen, que m'està enviant missatges...
3: m'encanta aquest atrac.
2: Vale, em teniu aquí, a veure.
3: Comences a cantar de petit i ho fas en castellà sota un altre nom, amb el que grafitejaves.
1: Ah. Ja, puta, aquest.
3: No, però aprofitem la...
1: No, diem el nom.
2: No cal.
3: Vale, espera't, si algú trobés el nom... Sí, si sabés el nom, sabria trobar coses de YouTube?
2: No cal.
1: No vol, Mariona.
3: És que no vol que
1: no facis mal.
3: No, però trobo que és una bona excusa per parlar de la manca de referents que hi havia i de la bona salut que està passant ara la música en català.
2: Sí, sobretot el rap, jo crec. Vull dir, jo quan vaig començar a rapejar, vaig començar a rapejar en castellà perquè no hi havia referents que estiguessin rapejant en català. Llavors jo deia, si tot el que escolto és en anglès i en castellà, jo no tinc ni puta idea de parlar anglès, doncs l'hauré de fer en castellà.
3: Hi havia alguna mena com de vergonya de fer un català? Perquè a mi m'ha passat, és a no tenir referents en català, o sigui, i al fer coses en català pensar, fa una mica de cringe.
1: A tu i a tothom.
2: Però això és easy, a mi això m'ho va treure la Peon. Però això ho he dit sempre i ho seguiré dient. Jo quan veig que la Peon estan fent coses en català i penso, uah, la puta, que fresc, si és el que estic escoltant jo ara mateix dels Estats Units, però estan fotent en català, a mi això em canvia el paradigma i dic, tio, jo ho haig de fer en català, si al final jo estic pensant en català i parlo tot el puto dia en català, quin sentit té que quan em posi davant d'un micro ho faci en castellà?
1: Ja.
3: Clar, llavors, en aquest moment feu com una mena de gang amb la Peon Gang, potser amb Flashy Ice Cream també, que estaven començant i tal, però els mitjans de comunicació no us prenen en sèrio. O sigui, s'ho prenen com si fos una sàtira, fins i tot.
1: Excepte, com diu sempre en Teuma, Icat, els experts.
3: Bueno, els experts.
2: Sí. Sí. És veritat, això.
1: Sí, sí.
2: Jo et diré, de fet, Icat en general, a mi la primera entrevista me la va fer Lluís Andreu a Icat. Els meus primers temes van sonar Icat, tio.
1: Sí, sí.
2: Màxim respect, la ràdio cultural.
3: Clar,
1: hem de tornar 10 anys enrere, sobte.
3: Bueno, de fet, estem 10 anys enrere, perquè jo ara estic parlant més o menys del 2017.
1: Està sonant mal l'educau, de fons.
2: Que, per cert, aquest tema té el baix fora de to. M'ho va dir el Chen, jo no tinc ni puta idea.
1: A veure.
2: No, el va fer el Chen, Aquesta és la primera. No sé.
1: Hi ha moment que sí,
2: és un type beat que vaig pillar a internet, o sigui, no em podeu demanar.
1: Ah, no hi ha productor, ni això. Ah,
2: sí, era 2017 era en baix una base, em gravo casa, m'ho mesclo jo, que ja podeu entendre com és la mescla.
1: Algú et gravava
2: tiro.
1: El vídeo.
2: Aquest me'l va gravar la Mariona amb el mòbil, tio. Això,
3: ah, sí,
2: està,
3: sí, sí,
2: això
3: sí,
2: està
3: sí,
2: gravat
3: sí,
2: amb un iPhone, tio.
3: A Terrassa.
2: M'ho va gravar la Mariona amb un iPhone, tio.
1: Pues molt de... Bé, vull dir, moltes S's, fas durant el... Durant el vídeo? Aneu a buscar el vídeo, oients.
3: Sí.
2: Ah, vale, sí.
1: No,
2: sí,
3: i poc es parla que jo les anava fent cap enrere.
2: Clar,
3: gravant cap enrere. Clar, la cosa això és que la indústria us descobreix, no? Fa com, ah, això existeix, però tu ja tenies un públic fidel a YouTube. Abans hi havia molta comunitat a YouTube.
1: 626K aquest maleducau a YouTube.
2: Hòstia, és molt.
1: Més
2: de
1: mig... Sí, és que és molta pena.
3: És heavy.
2: Molt,
3: I abans hi havia això com una comunitat... abans de la indústria, que és una mica... Bueno, no sé si a tu t'ha passat, la Peon van parlar un dia en una entrevista que ells no havien monetitzat aquells temes.
2: Jo crec que tampoc,
3: Perquè no ho feien com una cosa... No veien que traurien pasta d'allà.
2: Clar, però jo igual, jo treia... clar, jo té el maleducat, per exemple, és com... Bro, com si jugués a futbol, és el meu hobby.
3: I trobes que s'ha perdut una mica com aquesta bidireccionalitat de les xarxes, en el sentit que abans la gent comentava i gairebé que xerrava els comentaris d'un videoclip. I ara...
2: Sí, sí, és complex, és complex. Avui parlàvem amb el Martí. Sobretot crec que és el canvi de... per què està fent la gent música. O la gent que puja perquè està fent música. És a dir, el que comentaves. Jo, per exemple, jo feia música doncs, perquè per mi era el meu hobby, ho penjo, i com qui juga a futbol o té un hobby o fa crochet o el que sigui. I després, amb el temps, doncs, gràcies a Déu, mira, ho vam poder professionalitzar i va acabar sent la feina, però des d'un inici mai es va pensar en plan estic fent això perquè necessito tants oyentes, perquè necessito no sé què. I ara em fa la sensació que la gent està buscant ja fer temes per això, com per buscar la certa viralitat i que aquesta viralitat els hi acabi solucionant la vida, diguem-ne, no? O que acabi professionalitzant-se. Jo crec que aquest és el canvi de paradigma que jo estic veient amb molta gent de la que puja, que és com, anem a veure què funciona, què està funcionant ara, reggaeton, Bad Bunny, anem a intentar fer això, perquè això és el que està funcionant, i jo que funcioni, i que funcioni, que funcioni, i quan t'atrapes tant en què vols que algú funcioni, al final estàs expressant el que vols, estàs fent la música que vols, o simplement estàs tryhardejant.
1: Tu, l'exemple que posem sempre, tu i jo hi érem els experts, el dia que va venir un artista... que no recordo qui és ara mateix, i millor per ell, i va dir, sí, jo, mira, jo vaig fer una pissarra, vaig agafar una pissarra, vaig començar a apuntar tot el que no hi es feia a Catalunya, te recordes, eh?
3: Ah, jo sé qui és.
1: I vaig veure que, mira, això del pop, aquest pop així, una mica, no sé què, no es fa, vaig, aniré cap allà. I de veritat que aquí ens vam quedar tots, saps qui és? Pots dir si vols, però...
3: Sí, bueno, era, és que ja no està en actiu, suposo que no li ha funcionat, el subliminal.
1: Era subliminal, exacte. I em vaig quedar, dic, de veritat, no...
2: Jo, per mi és un error de concepte.
1: Absolutament.
2: Tu has de fer música,
1: i mira,
2: però com qui pinta,
1: potser ho demostra el fet que no estigui fent música.
3: Clar, també. Per això...
2: Tu has de fer el que vulguis, però perquè realment em neix, tio. I si jo segueixo fent música és perquè a mi em neix el dia que jo em llevi i digui... Em fot pel fer música?
1: Faràs.
2: Faré el que em...
1: L'àmperes.
2: O sigui, faré qualsevol altra cosa. Tinc tantes curiositats i tantes ganes de fer coses diferents que el dia que em ratlli i no em vingui de gust explicar re cantant, aprendre pel cul, tio, ja m'apanyaré.
3: Clar, perquè si no mires números i tal, que fins i tot a mi és una cosa que em costa també, perquè la nostra feina, o sigui, és molt trist, però depèn d'això.
2: D'una,
3: o sigui,
2: mètrica.
3: Un festival... et contractarà abans, o una sala, et farà booking abans i fas més o menys números. Però, si no et mires els números, quin creus que seria el fracàs de Lil Dami?
2: No ho sé, hòstia, no ho sé. Sense mirar números?
3: Clar, o sigui, quina cosa et faria sentir? Això és la derrota del meu projecte.
2: Però què hagi fet o com? No ho entenc.
3: Clar, com alguna circumstància, que una situació que tu diries, buah, això em puteix el projecte, o fa que em senti malament amb el projecte Lil Dami.
1: Que hagi fet o que faci.
2: Clar,
3: com
2: dir,
3: possible cosa.
1: Val, val.
2: El dia que estigui obligat a fer això. El dia que a mi m'obliguin a fer música, se'm trauran les ganes de fer música.
3: Yeah.
2: El dia que jo tingui un deadline per... que òbviament deadline sempre tens, que has de treure coses, però el dia que a mi em diguin has de treure un tema ara o has de col·laborar amb tal persona perquè és el que s'ha de fer, que el dia s'acaba de fer música, ja està.
1: Doncs endavant. Escolta, tenim un senyor aquí, rapejant, que va tenir un beef amb un senyor així com molt gran, no?
2: Increïble, tio. Shoutout a Metro, tio. Ja
1: Shoutout a Metro. Tío. Metro va tenir un beef.
3: Què ha passat?
2: No, tu eres molt jove.
1: Fa molts anys a Metro hi va tirar beef. KCO va ser?
2: Sí.
1: Va ser KCO i li va tirar un beef molt, molt bèstia. De lo més bèstia que
2: fa
1: sentit.
2: Fa 20 anys, eh?
1: Sí, sí, fa
3: ah,
1: molt, fa molt.
3: Ah, jo estava naixent.
1: Però hi ha de Geronación, el projecte seu, i tenia cançons com aquesta, que es diu Les Vaques, i que és increïble.

0: casa.
1: Doncs gràcies,
0: de res.
2: Qui ens ha robat el barri? Qui ens ha robat el barri? Qui ens ha robat el barri? I s'han mutat les vaques.
3: No em direu que aquesta cançó, que ja té uns anys...
4: És que aquest tema té... Que això deu ser el 2003, tio.
5: Què heu dit? Que el rap era... és atemporal?
4: Originator. I el no, que
3: era
4: parla en aquest tema...
3: premonitori. Això no ho he dit.
4: Clar, tio. Sí. M'agrada aquesta cançó perquè precisament parla d'això, de la gentrificació dels barris.
3: 100%.
4: Però fa 20 anys enrere, tio.
3: Sí.
4: Està fresc.
3: Per tant, a Metro, shoutouts des d'aquí. I ara una pausa. Vols fer pausa o no? Ja n'estàs
4: sí,
3: fent, fa 45 minuts. Que és, com
4: ja
3: fem
4: 45?
5: És que és molt
3: fort. Sí, queda molt poc. Ara farem una pausa, però publicitària, perquè es veu que necessitem pasta aquí. Vinga.
6: Fes una pausa. Cada dia, de 2 a 3 del migdia, a ICAT. Estàs escoltant les millors converses de pausa.
3: Vinga, va, que amb la cosa ens queden només 12 minuts d'entrevista amb en Lil Dami. Per sort hem pogut sentir aquesta de les vaques de Jero Nación i sentirem encara, crec que ens entrarà el Cuca Pi, una estoneta, vale? Que el Cuca vam fer una cosa a un desconcert amb el Dami. Increïble, que m'ha agradat moltíssim.
4: Molt guai.
3: I també entrarà en Portrami, que tinc ganes de punxar Portrami, que fa massa dies que no ho fem. Abans, però, i si posem la Bubu?
4: La veu, veu.
7: Diuen que estic boig, boi contara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labubu.
8: Labubu.

0: Que bé que sona aquesta que es diu La Bubu. Què vol dir La Bubu? Jo
1: la Beu Beu. És això, tio.
0: M'he perdut.
2: La Beu Beu. Albert, però si ets pare, com no pots conèixer els La Bubus?
0: Però fa por, això. Fa por.
1: Sí, són com dimoniets. Sí. La Beu Beu.
0: És molt raro no conèixer-los. És molt raro.
1: Home, són com els Sony Angels, com les Smashburgers de Llave Àcida. És tot aquest món, tio.
2: Bé, és que és TikTok profund,
0: estic tan dins jo, com veus.
2: Bueno, però és que són coses com...
1: A tu t'agrada el pistatxo?
0: El pistatxo què vol dir? El fastuc?
1: La salsa de pistatxo.
0: Com? Com? Sí, no ho sé.
1: Pues t'ha d'agradar la Beu Beu.
0: Vale. Jo us he d'entendre.
2: No pot agradar dir la Beu Beu.
0: Algun dia us he d'entendre.
1: Perquè hi ha una tia TikTok
2: sí,
1: que
2: sí,
1: diu...
2: Que diu...
1: My la Beu Beu.
0: Sí. El pistatxo que és com salsa de pistatxo, eh? Sí, és bona?
1: És com
2: una mena de Nutella.
0: És una mica com de vòmit, no?
1: Per exemple, el Lotus t'agrada, tu? La salsa de Lotus t'agrada?
0: La Lotus tinc fins als nassos de la puta Lotus.
1: Pues és el mateix.
0: Vale. He dit lo de vòmit, no sentit que he dit, és com un vòmit. Perquè sé una cosa...
1: Tema tabú, tio.
0: Encara et passa o no?
1: Clar.
0: Encara vomites abans
1: que sortir. I aquestes setmanes que he tingut una mica d'ansietat, també.
0: Sí, eh? L'ansietat, el nervi et fa vomitar.
1: Sí, però he decidit que... aniré al psicòleg, ho he decidit. Haig de començar-hi, el primer pas, però ja he pres la decisió.
0: Que prepari uns cubells.
1: No, perquè no puc viure tota la meva vida trallant, tio.
0: No,
1: haig
0: ja,
1: de
0: ja,
1: posar
0: ja.
1: Solució.
0: Ja, ja, ja, ja. Escolta, Chen, vine. Chen. Senyor Chen, que vingui el senyor Chen.
2: Per... Ah,
1: estava aquí!
0: Es que, ens estàvem... Sí, sí, ja ho sabem.
2: No, perquè s'estaven sentint risses enlatades, que no eren enlatades, era el Chen.
0: Ens ho estàvem fent a sobre, això. Posa mentrestant l'amic Cuca Pi, aquí amb aquesta...

0: Potser acabo de resoldre una cosa grossa de la meva vida, ja, Albert.
1: El teu pare sigui ell, eh?
0: Que miri el registre
1: i el meu pare. El teu pare no se'n va anar. Bueno, sí que se'n va anar. Se'n va anar a Jamaica. I ara està fent dansar com un campió.
0: Tant de bo.
1: Martí.
2: Hola, hola, hola.
1: Senyor Gent,
2: què passa?
1: Què?
2: Què, què dieu?
1: És que estaves aquí al sofà, tio, i no...
2: Clar, bueno.
1: Què, com estàs?
2: Et passava l'altre, estic molt bé, molt feliç.
1: Estàs feliç, eh?
2: Content.
1: Se'n sou contents, tio?
3: Sí, feliç. Tio, com descarregats.
2: Tranquils.
1: De fet, el vídeo de passaport, se'us veu feliç.
2: Sí, ens hem passat molt bé.
3: Molt bé, molt bona experiència.
1: A veure, heu d'explicar a l'audiència, en aquests pocs minuts que queden, el joc paret o cartró-pedra.
2: Ah, explica-ho tu. Ho explico jo.
3: Tu.
2: Vale, hem anat a Estats Units, jo i el Damià,
1: sí,
2: a gravar els videoclips d'aquest EP.
3: Jo et faig saldi.
2: Vale,
3: tu vés explicant.
2: I un dels saldi. Llocs on
1: va,
2: vam...
1: Això en conversa també es fa.
2: Sí, sí. Un dels llocs on vam anar va ser a Las Vegas. Vam estar dos dies a Las Vegas.
1: No es pot ser més raper.
2: No. I una de les coses de Las Vegas és que de cop et trobes pues, un coliseu romà, una piràmide... Vull dir, Las Vegas, cada casino és temàtic. Sí. I anàvem... El joc era una mica... Tu veies una superfície i era dir, sense tocar-la, si era de cartó pedra o real. Tipo, vale, veiem un marbre. És real i...
3: És una paret o és Oceania de PortAventura?
2: Exacte. Hi ha una cosa molt bèstia, un hotel, crec que és el Caesars Palace... El que hi ha com una Venècia.
3: Crec que és el Venetian.
2: El Venetian, té sentit. Que és de dia tot el rato. Hi ha un cel fals i són les 3 de la matinada i és de dia, però de dia, eh? O sigui,
3: i hi ha canals i gondoleros.
2: Hi ha canals i gent amb gondola per allà dins.
0: Res cantant. Res com tenir diners, eh? És sí. Que estan forts.
1: Però, Dami, allò que... Mira, perfecte, la quadratura del cercle. Tu, al principi de l'entrevista, deies no, boli i llibreta no, que contamina molt, no? Pues, tio... Que tu t'imagines el que és tenir una ciutat il·luminada com si fos a dia tot el dia.
2: Bueno, tu diràs.
1: Sí, és tot el contrari.
3: Hi havia una data d'això, tio, vaig llegir una data.
2: De quan gastava... Bueno, a part la moguda és que està enmig d'un desert, Las Vegas, com canviant l'electricitat allà era un tema, era una moguda, no?
1: Uh-huh. Escolta, el programa està acabant. Abans,
2: vale.
1: Aprofitaré per dir una cosa. Fareu gira, fareu bolos, fareu alguna cosa.
2: Farem bo, o sigui, bolo de presentació segur.
3: Sí, això segur.
2: Vindrà vale. Més tard que d'hora, tipus març, jo crec. Estem sí. Perquè tema, o sigui, anem tard i totes les llocs on volíem tocar ja estava tot pillat.
0: Bueno, aneu tard, tipus que el Damià s'han recordat avui que sortia l'EP.
2: Exacte.
3: Espero recordar-me quan toqui el bolo una mica abans.
2: Però...
1: Banda o vosaltres dos?
2: No, nosaltres dos.
1: Vosaltres dos, eh?
2: Sí.
1: Old school a saco.
2: Anirem amb un iPod Nano i enxufarem els temes. Hòstia,
1: però escolta'm una cosa.
2: Amb mini-jack i tirarem els
0: amb una Blackberry.
1: Bé, però ja 5 temes, n'heu de fer més.
3: No, però quants temes tenim junts?
2: Sí, com si no hi hagués temes.
1: Clar, sí, però en banda, una mica de banda. No fareu banda, eh?
2: No, que va.
3: Jo crec que no, jo crec que serà un experiment d'agafar els greatest hits junts. Vale. Els greatest hits del 100 i greatest hits.
2: Puc dir alguna cosa? Que
1: acabareu amb Pau Gasol.
2: Sí,
3: per exemple.
2: Va haver-hi un temps que va haver-hi com la polèmica de les bandes, no?, aquí a Catalunya, de que si es porten músics, de no tal, no sé què. I... No sé jo si l'estètica d'un bolo meu i del Dami, si fem un bolo així de remembering, té sentit portar una banda. Vull dir, no tot necessita una banda, no tot necessita un músic, no?
1: És que vosaltres veniu del rap, Martí.
2: Bueno.
1: És diferent.
2: Bueno, clar, bueno.
1: Clar.
2: Però és que cada... Jo crec que quan va ser un baixista que ho va dir, el de Doctor Prats, va ser...
1: No sé.
2: Sí, que va haver-hi tota la polèmica aquesta, oi? Que va dir-ho de... És que vull veure més músics a l'escenari i tal, perquè els músics tal, no sé què. I és com, bueno, tio, cada bolo té una estètica.
1: Ahir ho vam dir aquí, el programa es va dir això molt fort i ho vaig reivindicar.
2: Això no.
1: Amb l'Anna Andreu. Amb l'Anna ho vam dir, però clar, parlàvem d'una altra estètica sonora.
2: Jo el que sí que veig una putada... és que penya com, jo que sé, que, com l'OK Déu, que clarament necessita una banda perquè home, escoltes el disc
1: increïble.
2: I necessites una banda, pues no es pugui, saps, sigui per un tema de pressupost i que el circuit és precari, no pugui anar amb una banda.
1: Sí.
2: Però penya com jo i el Dami, si fem un bolo, pues, per mi té tot el sentit que tirem els beats, saps què vull dir? Per estètica i per el que som i per on venim.
1: I va, una mica en banda, t'he de dir, la Birds, que la vaig...
2: No, ara sí, però al principi era només ella i el Peter, clar.
1: Exacte. Uh-huh. Martí, gràcies per aparèixer aquest momentet.
2: Yes, sir.
1: Sabíem
2: sempre que vulgueu.
1: Jo m'ho feia a sobre.
2: I
3: jo el porto a la butxaca.
1: I Dami.
0: Com un
1: labubu. Lil Dami, t'estimem. Gràcies per venir.
3: Gràcies, guapos.
1: Dani Expósito. Fins demà, Mariona Batalla. Fins dimarts.
0: Ui, ja m'heu vist prou.
1: Ui, ens que vagi bé. Us quedeu amb el loft. Adéu.

havia trompetes, ara hi ha autotune. Sóc el futur de la generació sense futur, de músics sense atur i genis a l'atur. Però si avui rapejo en català amb orgull, és perquè fa 4 anys vaig escoltar un tema d'en Pur. Que bé que ho fem.

0: et demanen calés per ser una llista d'espoti, mentre aquí estem fent que el panorama floti. Un amor als tiets, però això no és el coti per coti. Si ens fan de costat, seient del copi. Si allò funciona, bro, no ho toquis, no ho copis. Derriba el mur abans que hi topis. Unim les forces, normal que ho notis. Sortim de sota, els de dalt que els fotin.
1: Una estona de pausa. Les millors converses de la temporada.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El forner de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: Que bonica és Badalona. Els seus carrers, la seva gent.
4: Ui, el bacallà és per de segona.
5: Ah, uau, aquí clar. Ja tindrem un fallo, eh?
6: Que està una mica... No, està supernerviós i mirant.
7: El que no pots fer és trepitjar el teu company, deixar-lo com un drap brut.
8: Joc de cartes estiu. Dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: Escoltes i cat.

0: l'energia musical d'aquest estiu sona també amb De Nácar i CH. I de Barcelona marxem a Mallorca amb Fades. Treu-te el biquini.
1: Comença amb Parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i amb TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Biquini, biquini. Amb tots vosaltres, el Def Boy.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAP, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
1: T'has aturat avui?
0: A ICAP, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Una pausa.
0: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.
1: Escoltes ICAT.

recuperant també un altre dels èxits atemporals de Kyrie Irving amb l'Angemoni Lewis, el Ridiculous. I així hem arribat a les 3 de la tarda, 31 minuts, amb l'Airin.

Un dia que podria ser avui, amb un agost que acaba de començar. Soc un bohemio i també Camila Cabello amb aquest Don't Go Yet.

0: Vols saber tot el que passa al mes d'agost? A ICAT t'ho expliquem. Concerts, festivals, pel·lis, cicles, expos, cinema a la fresca... ICAT al dia, de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda. FM, app i 3CAT.
1: Com vas camuflar la intenció?
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

present Martí Vilaseca, Jove Trai, demostren el seu estil i talent com a artista i productor amb aquesta nova aventura titulada El que menys ressona. A 10 minuts ja per les 4 de la tarda, seguim de sessió de dilluns amb l'Albert Peiró.

disposada a fer-nos ballar també aquest estiu és Jennifer López, al costat de Loc. Tema 100% ballable, igual que aquest que anem a posar-te ara amb Maria Jaume. Nova hora que engeguem a un Festa i Drama.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: A l'hora que fluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.
3: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
4: Hola a tothom.
3: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3CAT hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3CAT/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
1: Escolta, ICAT.

que et molesti jo aparto. Fem pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. A les 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi on estàs tu. Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar.

Tria el bàndol. Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I és amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar.

holla, holla, sit down, low, holla, me I'm on, holla, sit down, holla, holla, holla. Tot i que aquesta ja té uns quants dies, ell és Kendrick Lamar, que aquest 2026 sumés 5 Grammys més a la seva col·lecció. I per a cançó hipnòtica, la que ens porta tot seguit Llini, amb Ricky. Anem directes cap a la Costa Brava, a 3 minuts per 2:45.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
2: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: És l'antídot musical per superar aquest matí del dilluns, aquesta tarda amb Q, i també donem la benvinguda al primer dilluns del mes amb els Amics de les Arts.
1: No crec en l'amor, però hi ha temporades que entro en un estat bastant curiós.

0: Apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
4: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: és l'ex One Direction i el Horan al costat de Miles Smith. I anem a posar-hi els propers minuts una mica de l'Edu Esteve. Anem a xiular el Meva Sort.
1: He trobat un trosset de cel.

seu so és inconfusible d'en Per Albo i el Comboi. També s'obté el Premi Cerveri d'enguany la lletra de la cançó La Volta al Món. Hora començada, 5 i 3 minuts. Anem a posar-hi abans dels Bausa, de Rosalia, Wineta o Guillem Bautista. Fill d'Heroi.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: Bon dia!
4: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva.
5: Que bé! Sembla que a partir tot torna a ser com abans.
3: Tranquils, que no ens avorrirem.
4: La casa nostra. Segona temporada disponible a la plataforma 3Cat. I aquesta nit a TV3. La casa nostra.
1: Escoltes, ICAT.

música dels Iglú també com a refugi. Aquest dilluns, deixa'm dir-te que si entres al web o a l'app d'ICAT podràs aconseguir 3 entrades dobles per un dels concerts del Festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols i podràs escollir entre el de la Sandra Montfort, Roberta Bandini o Tarta Rellena. Així arribem a 6:15 de la tarda, moment per posar-hi la proposta de debat.

0: baixa't l'app d'ICAT. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. ICAT, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.
1: A la meva esquerra.
0: Remi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
3: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.
2: Rere queda ja la Ipro.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band.
2: I pujo al metro de nit.
0: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Aquesta alegria és una de les cançons que trobem dins del seu darrer treball, el Tothom té raó, Mama Duixa, i una que acaba d'anunciar la seva retirada de la música. Esperem que sigui temporal. És l'Ariana Grande.

0: Recital emmarcat en la presentació del nou disc Nuca, on col·labora amb noms com en Andreu, amb qui sentim de fons, també el Niño de Elche o Rita Pallés, entre d'altres. La cala La Mar d'en Massana serà l'escenari d'aquest concert de Clara Peia, que començarà a les 9 del vespre. I a l'Alt Empordà, a Pals, també estan de festa major. Avui tornen els concerts de balconada. Sara Roy, aquí sentim de fons, també l'exmembre de Charango, Sergi Carbonell i Lecoq seran els protagonistes d'aquestes actuacions, acompanyats del pianista Quim Solà i la poeta Maria Callís. Tot això començarà a 8:15 del vespre a la plaça Major de Pals. I a Barcelona, a la sala Rasmatàs, demà concert de Black Label Society a partir de les 7 de la tarda. Si sou per Ciutadella, Menorca, avui podreu escoltar Cris Joanico i demà a Remei de Calafresca. I també hi ha marxa a Sitges, el Festival Terra Mar començava aquest cap de setmana amb Sílvia Pérez Cruz, Sergio Dalma i Joan Dausà. Avui, espectacle, però d'humor, amb Quim Masferrer a les 10 del vespre. Parlem ara de cinema, perquè ja hi ha en marxa el Festival de Cinema de la Terra Alta, l'Infecte, que celebra la 10a edició amb la projecció de 87 curtmetratges en indrets singulars del poble, com ara unes vinyes, el carrer Major o la plaça de l'Església. Úrsula Guta, codirectora del festival, juntament amb l'actor Ivan Massaguer, reflexiona sobre l'efemèride.
1: Jo crec que el més important és haver demostrat que des d'un territori lluny dels grans centres culturals també podem crear un festival que té ambició artística, que té capacitat de convocatòria i que projecta a l'exterior. I personalment, el que més m'emociona és veure que Infecta ja no ens pertany, només als qui el vam començar, que és dels veïns i veïnes, dels creadors, dels joves que hi han crescut i de tot el territori que l'ha fet possible.
0: El festival també preveu propostes culturals per a tots els públics, com ara tallers, concerts, activitats gastronòmiques per posar en valor el poble de Bot i també la comarca de la Terra Alta. I també en cinema, Mala Bèstia, de la catalana Bàrbara Ferrés, la guanyadora del premi a millor pel·lícula nacional del Festival Atlàntida Mallorca 2026.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat.
1: El MACBA posa en marxa els vespres MACBA coincidint amb l'horari d'estiu. Entrada gratuïta els dijous, divendres i dissabtes de les 6 de la tarda a les 8 del vespre. Podràs visitar de franc l'última proposta de la col·lecció amb visita comentada els dissabtes a les 6 de la tarda i les exposicions temporals. Més informació a macba.cat. Recomanat per iCat.
0: Linkat. A iCat.

0: cançons que sempre venen de gust recuperar. Mac Miller amb Thundercat, aquest She Knows Too Much. I el que havia estat el bateria dels Manel comença despegant solitari, tot preparant nou treball per al 2027. És l'Arnau Vallvé.
1: Tinc una amiga que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora. Podem desaparèixer durant hores i...

fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic

A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: Arrenca, engega una nova tarda a la pista de fusta. Miqui Puig als plats et diu hola. Saludo amb la mà des de la cabina i t'invito a que entris a les 8 a la FM. De 8 a 9, de dilluns a dijous, repeticions al cap de setmana i sempre a 3Cat Cultura, el digital. Busca'ns també els servidors de streaming. Porta'ns on vulguis amb l'aplicació de mòbil o tauleta. I recomana'ns. Digues que t'agrada la pista. Fes boca orella, això ens ajuda. Gràcies als que ens dieu que algú ha canviat hàbits de menjar, de beure, d'esport per la nostra nova ubicació. Us ho tindreu en compte quan arribem al cel del ball. Es diu Ken Dressa. És de UK i és com una deessa de la discoteca. Blocking You.

una balada sintètica. Així m'he batejat en el meu cap aquest Blocking You de Kendreza. D'aquells noms que van fent camí, que descobrim i ens flipen. Blocking You. Què hi ha? Take it. Una veu portentosa d'una dona afroamericana que també, déu-n'hi-do com les gasta.

0: Amb Miqui Puig, la secta del ball dels sacerdots. La secta
1: del ball dels sacerdots. Hook Slow, així es diu el nou disco de Kiaia. És de Chicago, Illinois, una jove portentosa, poderosa en la seva presència i la seva veu. I aquest arranjament, que sona el més bo dels 90, en hip-hop i en jazz. Així ens comença la tarda de la pista de Tusta. Només és un ritme just a good beat. Així ens ho diuen Matahari Sounds.

La meitat de Mo Horizons, Ralph Dozenmeyer, se n'ha anat a viure a Portugal i ella s'ha trobat amb el seu antic company Nico Cavadas. Amb ell havia fet coses als 90, va prioritzar Mo Horizons i ara tothom es pregunta què hagués passat si haguessin seguit junts fent coses com aquesta. Sí.

0: com sigui, es troben a Portugal dos senyors d'edat avançada que saben què s'ha de fer a l'hora de remenar samplers i beats. I es treuen de la xistera Just a Good Beat. Són Mata Hari Sons. I així ens comença la pista avui, amb ritmes, amb sons afroamericans i amb beat, molt de beat.
1: You say, look, it is better to give. But she says, be your free. En digital o a l'FM, pista de fusta.
0: Que sonin les campanes.

10 músics de Melbourne. Mondo Freak. I aquesta eufòrica, Bells Are Ringing. Quan toca la campana ja s'ha d'anar, perquè hi ha missa, perquè hi ha pregària, perquè hi ha agrupació, perquè tots hi som. I ara un clàssic, posat en una versió del 2025.

Et voilà, el mític rapper Delight, en una versió del 2025 a càrrec de Greg Wilson. En Che, Greg Wilson fa 50 anys de DJ, un home que hem vist punxar amb cintes obertes, amb bobines. Si no sabeu què és, busqueu el que és una gravadora de bobina oberta i veureu la dificultat de punxar amb una màquina que té tant de fràgil com de precisa, imprecisa. Tots els remixes de Greg Wilson són distints, diferents. Busquen una altra cosa, no l'efectivitat. Busquen la bellesa. Un clàssic del més primigeni hip-hop, quan encara era funk. Quan encara hi havia la música real. Això és d'ara mateix, es diu Triangle Man. Aquest és el seu Lemon Squeeze.

0: una exhibició. És el que fa Triangle Man amb la seva educació jazzística, estudiant a Berkeley, dotat per la bateria i pels teclats. Lemon Squeeze és una peça totalment jazzy, però amb aquest bombo sofisticat que et porta i et porta. Recorda que on et porta sempre és a la pista. Cada tarda tens una cita de dilluns a dijous. Deixem descansar els divendres a les 8 aquí, mudats i amb ganes, sempre amb ganes.
1: Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig.
0: I això és un no parar. Dr. Basil presenta Boogie i el remix el fa Jeremy Joshua. Foli Genís.

El baix sintètic aportat per Jeremy Josso en aquest remix fa que la peça sigui d'aquelles absolutament brillants, plena de glamour, d'ombreres i tot el tuf del funky dels 80. Per això l'ha batejat de Boogie, quan el soul es va convertir en una cosa brillant, molt glamurosa, més enllà del disco. El disco era ràpid, era a vegades massa xiclet, i aquí és d'una altra manera. I quan us preguntin què és la música, podeu treure això. Monkey Capote diuen que la música

Abans que es digués Capote, es feia Dean Monk. Era el 2014, i aquest la música va passar només de boca orella els més coneguts de l'underground. I ara que sembla que el disco, el boogie i aquestes mandangues agraden, ell mateix se'n fa un rework i el torna a posar en òrbita. Monk en Capote, la música amb la versió d'alta qualitat, la de Hot DJ, que en diuen. I del 2014 al 1994. Així sonava la Mandanga House. If You Really Love Someone, Rome Mix, la música de Liberty City, d'aquelles peces, d'aquells 12 polzades que tornen a aparèixer als teus dits i que et cremen.

0: dos nois de Miami, Oscar Gaetan i Rafa, coneguts com Some Guys in Miami, Funky Grand Dogs, el nom potser més exitós de la seva carrera, i aquest Liberty City, un dels àlies que van fent servir als 90. El remix de Robo, d'una peça que va córrer les maletes dels DJ, el 1994. Tornar als baguls m'agrada, i que ho gaudim junts encara més.
1: Tots a la pista. Miqui Puig, els plaus.
0: Què en diuen les trompetes? My Heart. L'espectacular son d'Espas. Jazz, percussions i ball, molt de ball.

uns dies us punxava la seva peça sematent-la. Es diu en Natani Gregorí, un dels seus pares. És un baixista de jazz que els ha influenciat moltíssim. Això es diu My Heart i té tot aquest punt seductor de la realesa europea del house que els 90 feien gent com Sant Germain i d'altres. Elegantíssim, de veritat. Aquelles peces que pots posar-te, unes mòquines sobre el xandall o el pijama que ja portes, perquè des d'aquí us veig amb alguns pijames per ballar sense parar. Quico Amat, el meu amic escriptor, sempre diu que les cançons amb veus de nens puntuen més. Per això torna aquest Better de Nimino. Amb les veus

increïble. Nimino amb el seu Better, amb les veus dels Young No Children. Xoros. I si les cançons de coros de nens puntuen les de piano mentre, imagina't.

Déu. És el que li dono en aquesta producció dels productors OPH. You Are Everything. Trobar Christine Cummings i que la cançó tingui una època èpica dels 90 amb aquests sintetitzadors, amb aquesta base gairebé d'Eurobeat i el moll de l'os en la música de club de tota la vida la fa única. You Are Everything. Christine Cummings canta la producció de OPH. La pista de fusta s'encara cap a la seva part final, que ja saps que mai defrauda. Filtrus amb en Salva. Mosty, Walknut, Francesco Yates, Some Kind of Feeling, Seba Stand and Mix. Una cançó hortera, perquè també som horteres.

0: Some Kind of Feeling. La música de Mosty Walknut i Francesca Yates. El remix efectista i efectiu de Zeba. I Miqui Puig els plats et dona les gràcies, et diu que ja hi som en la recta final, que això s'acaba, que només és qüestió de que ens posem els abrics, que marxem i que quedem com amics, que deia aquell, cada tarda, ja ho saps, de dilluns a dijous. La cita és a les 20, a les 8, com tu tinguis en el teu rellotge, PM o AM. A les 12 ho llancem ja en digital perquè ho puguis gaudir-ho. I llavors, el plaer és nostre, que vingueu a ballar. Miqui Puig els plats. Gent com Raúl Hinojosa, que m'ajuda amb els talla i enganxa amb els separadors. I amb una pila de convençuts fans que cada tarda diuen que són pista de fuster.
1: Pista de fusta.
2: You make me cry.
1: Dance Club.
2: You're the one for me.
1: Trencamalucs.
2: I like your attention.
1: Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig.
3: Get it up, get it up, get it up, get it up, get it up.
0: Una de Chaka Rodes. La nova de Disclosure. Chris Lake i Levin Cali. Ajudant-lo? I aquest 1, 2, 3. A l'underground, que es converteix en mainstream, ens dona sorpreses així.
4: Yeah, break that down.
0: Sigueu feliços, balleu.

0: escoltes ICAT. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
1: Déu vos guard, amigues i amics celobertaires, un dia més des de ICAT. Dedicat al segle XXI, arriba l'hora del cel obert. Sí, mira, l'altre dia me'n vaig adonar que, com qui no vol la cosa, ja portem un quart de segle. Que tu no sé, però a mi m'ha passat volant. Deu ser perquè com més gran te fas, més ràpid va tot. I com que aquí som de fer moltes onomàstiques, hem decidit buscar quins són els discos de debut que han marcat més aquesta nova centúria. Els àlbums que, malgrat que quedin encara 75 anys per arribar al 2100, ja tenim una idea bastant clara que quedaran marcats com a obres cabdals per entendre la música popular. Què? Té bona pinta, no? A més, començant amb els Strokes,

Someday, una de les cançons del debut dels Strokes, el This Is It, el 2001. Tu, quina manera d'encetar el segle XXI, amb un disc que ho va revolucionar tot, sobretot perquè va tornar a les arrels un gènere que semblava ja absolutament perdut en el que respecta al pop de guitarres, sense grans produccions ni arranjaments sofisticats. Cinc paios amb pantalons estrets, pinta de ressaca de no haver dormit gaire i moltes hores d'haver escoltat la Velvet Underground. El Julián Casablanca, nen, net de catalans, liderant aquest grup que des d'aquest Is This It ha intentat de manera menys o menys reeixida sobreviure amb un àlbum tan perfecte. I també és collonut perquè, entre altres coses, aquest disc dels Strokes el que va fer també és tornar a posar en l'epicentre musical la ciutat de Nova York, que hauria de ser una cosa normal, tenint en compte la seva importància cultural, però que no passava des de l'època del CBGB i tots aquells grups que van influir clarament en la sonoritat dels Strokes. De fet, en aquest nou moviment de principis de segle a Nova York, els Strokes van tenir uns acompanyants de luxe, un grup que també s'emmirallava en la música crua, el post-punk de Siouxsie and the Banshees, la Velvet, i una front woman plena de carisma. Eren els Yeah Yeah Yes.

0: La cara nou, dient-nos que ningú t'estimarà com t'estima ella en aquest MAPS que els va transformar d'un dia per l'altre d'un grup underground a un omple estadis. La clau, aquest Fever to Tell, garatge, art punk i rock alternatiu per tota una nova generació que tornava a creure en el poder de les guitarres. I si en els Estats Units Nova York va ser el centre neuràlgic, al Regne Unit hi havia un grup que acabaria fent-se popular per una primera frase d'una cançó que deia «Jo només volia ser un dels Strokes». Que qui eren? Doncs els Arctic Monkeys.
1: So who's that girl there? I wonder what went wrong so that she had to roam the streets. She don't do major credit cards, that

Arctic Monkeys, el gran fenomen viral de la música indie anglesa d'aquest segle. Es van popularitzar gràcies a posar les cançons de franc a internet i crear una espècie de febrada que va cristal·litzar en aquest Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, publicat el 23 de gener del 2006. Ei, però no tot era música indie de guitarres cantades per blanquets, eh? L'R&B també va tenir una renovació absoluta gràcies a un home que va debutar amb un disc perfecte de R&B i neo-soul, proclamant la seva sexualitat de manera desacomplexada i barrejant la psicodèlia, el jazz funk i aquest falsetto tan característic, que era el Frank Ocean.

0: is the substance.
1: Corta, Diva!
0: Any other channel.
2: Lost, una de les peces meravelloses d'aquest Channel Orange, el disc de debut d'un home que des d'aquesta arrencada tan enlluernadora s'ha dedicat a tenir un low profile, un perfil baix, publicant només dos discos més, però influint d'una manera evident en tot el nou R&B des de Drake, els Weeknd, passant pel Miguel o el mateix D'Angelo. I ja que parlem de discos de debut prodigiosos, què me'n dieu de l'aparició estel·lar de la Janelle Monáe? Abans de que fes l'actriu en pel·lícules de Knives Out, el 2010, el 18 de maig, va treure un Arch Android composat, produït i interpretat per aquesta noia insolentment jove que també barrejava de manera desacomplexada la tradició de la música afroamericana amb les noves sonoritats. Monáe left with

Tightrope, juntament amb el Big Boy aquí de convidat en aquesta peça destacada d'un disc de debut que malauradament la Janelle encara no ha pogut superar, tot i que degut a la seva qualitat és comprensible. The Arch Android, sisplau, repasseu-lo perquè és música futurista que no amaga els seus orígens. Al Regne Unit, mentrestant, un segell que es deia Bella Union, creat en principi per treure els discos dels Cocteau Twins, es va transformar en un planter de noves propostes que reivindicaven les sonoritats més acústiques i orgàniques. D'entre tots ells, potser el més destacat, serien els Fleet Foxes, formats a Seattle i liderats per un Robin Pecknold, que va deixar els estudis universitaris per crear un grup que barrejava la música folk, el gospel i unes pinzellades de psicodèlia. Una espècie de Crosby, Stills, Nash & Young del segle XXI. Es deien Fleet Foxes.

Fleet Foxes, els culpables d'aquesta revisitació i renovació del folk tradicional emparentat amb un intimisme gens dissimulat, que és, si fa no fa, el mateix que va fer el Bon Iver amb una altra estrena senzillament insuperable. L'home, bueno, ja la història és mítica i forma part dels anals del pop. Aquest artista que té una trencadissa sentimental i se'n va amb una cabana a Wisconsin, al mig del no-res, sense electricitat, aigua corrent, havent de caçar per poder-se alimentar i fent de manera lenta i artesanal aquest For Emma, Forever Ago.

Restax, Bon Iver. I la resta és història, que diuen, eh? Perquè diguem-ne que el Bon Iver no es va quedar aquí, malgrat tenir un debut tan exitós, i després va filtrejar amb l'electrònica sense perdre aquest punt de sensibilitat tan característic. I és que la música despullada d'artifici és una de les constants a l'hora de destacar els discos més importants d'aquest segle. Obres enregistrades amb primeres preses i sense trucs tecnològics, o sigui, el que ha fet des de sempre la Courtney Barnett.

0: Courtney Barnett, i aquesta peça del Sometimes I Sit and Think and Sometimes I Just Sit, el seu disc de debut publicat el 20 de març del 2015 des de la seva Austràlia natal. La sublimació del lofi amb una dona que trencava totes les regles i es negava a seguir les indicacions de les discogràfiques i les multinacionals. Què, fem una petita pausa, no? Perquè aquí m'estic animant i després, clar, em piquen la cresta.
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cat. Música amb història, per gent amb geografia.
0: Geografia, història i els millors discos de debut del segle XXI, com ara l'Stranger in the Alps, publicat per la Phoebe Bridgers, que en aquella època gairebé se la coneixia per poca cosa més que ser la companya del Ryan Adams, amb el qual va acabar bastant malament. De fet, tan malament que li va dedicar una cançó i tot, deixant-lo com un drap brut. Però si alguna cosa destacava d'aquest debut de la Phoebe no era tant els darts contra els examants, sinó aquest punt trist, confessional i al mateix temps empoderat.

0: Scott Street, una d'aquestes balades marca de la casa de la gran Phoebe Bridges, que després ha tingut un altre punt culminant amb els anys amb el supergrup de Boy Genius, juntament amb la Julian Baker i la Lucy Dacus. Més discos de debut que ja són clàssics de la història del rock ens vindrien, per exemple, de New Zealand. Ja hem tingut a la Courtney Barnett posant la pinzellada australiana, però ningú s'esperava que del seu país germà arribés una autèntica heroïna amb una precocitat gairebé insultant. És la Lord.
1: I've never seen a diamond in the flesh.

Royals, la cançó més destacada del Pure Heroine, el disc de debut d'aquesta artista que només amb 17 anys va ser capaç de parir un disc tan rodó de principi a final. Aquí arribar és el Ben Gibbard, i el Ben Gibbard diríem que quan va arribar al segle XXI ja portava una carrera més o menys estable gràcies als Death Cab for Cutie. Però, tenint en compte que la seva proposta era clarament indie i guitarrera, ningú s'esperava que es reinventés com a part d'un duet d'electropop que es feien dir de Postal Service.

The Postal Service, és a dir, el Ben Gibbard de Death Cab for Cutie i el Jimmy Tamborello, més conegut per Dentel, amb aquest disc que van fer a distància, enviant-se per mail les cançons com si fos un diàleg musical i traient un d'aquells discos que a dia d'avui encara esperem tinguin una continuació. Això sí, quan es van complir els 20 anys, Postal Service van reaparèixer amb una gira de la qual vaig tenir la gran sort de veure'ls en un concert absolutament espectacular. Què? Ja ho esteu apuntant, tot això? Mira que després arribarà un examen sorpresa i us queixareu, eh? Sobretot estudieu el capítol dels Elvis.

Archie, Marry Me, els Always, des del Canadà, amb aquest LP publicat el 2014, que reivindicava el dream pop de la dècada dels 80, enclocades d'ull als Smiths o als Hummingbirds. Bueno, em sembla que ja se m'està acabant l'espai del programa d'avui i no vull acomiadar-me sense reivindicar un disc del qual no se'n recorda gaire gent, perquè va sortir justament a l'any 2000, però que per mi és una de les fites més increïbles que s'han fet mai en el món del pop. Estem parlant dels Avalanche, i aquest disc de debut que van treure de títol Since I Left You tenia com a característica principal que estava fet tot, absolutament tot, amb samplers d'altres cançons. Això sí, aquesta manera tan original no treia de que el Robbie Charlton i el Darren Sheldman traguessin d'aquest matxembrat una obra personal i intransferible. Amb aquest Since I Left You, l'equip del programa s'acomiada per avui. Albert Cots, control i muntatge, Núria Serena, documentació, Lluís Gavaldà us diuen salut i fins la propera. Adeu.

Have a good time now. Welcome to Paradise.

Què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen. Avui no hi ha volta de full. Avui la cosa anirà al voltant de la Ludwig Band. Volia aprofitar per posar el disc a l'aparador, aquest pel barri es comenta, però aprofitant la vinentesa, diguem que farem un informe al voltant de... allò que n'hi diem informe, programa especial al voltant de la Ludwig Band. Escoltarem unes quantes cançons d'aquest nou treball. Hem començat amb aquest Enganyar-te, per mi és de les favorites, realment, en quant a la lletra, en quant a aquesta mena d'angoixa continguda que respira la cançó. I a més aprofitarem també, perquè se n'ha parlat molt, que en aquest últim àlbum han fet com un pas cap a, no sé si alguns diuen, ara són més adults, ara ja no són tan pallassos. A veure, és un disc evidentment que sembla que sí que arriba a una certa maduresa, i això després ho compararem amb altres coses que havien fet anteriorment, però tot i així aquest segell sempre particular i tan personal de la Ludwig Band no es perd en cap dels moments ni en cap de les cançons que apareixen en aquest nou àlbum. En sentirem unes quantes, insisteixo, perquè el disc costa de triar, perquè té coses realment meravelloses, amb ganes ja de veure tot això en directe, però de moment, doncs, anem amb aquesta que es diu Avui hem quedat a les 4.

I què vol dir una maduració, diguéssim, o fer-se més adult en un àlbum? Doncs suposo que tot plegat gira al voltant d'aquelles lletres com més elaborades, tot i que és evident que la Ludwig van ja portaven escrivint bons textos des del minut zero. I possiblement també doncs, que hi hagin doncs, unes melodies més acurades, una producció, diguéssim, que també més estudiada. En aquest cas, Pau Vallvé els ha ajudat i molt a fer aquesta producció, i es nota en algunes cançons com aquesta. Avui he quedat a les 4 perquè Pau Vallvé és molt de allò de començar cançons una mica per sota voce, així tranquil·lament, i acabar-les a dalt de tot. És un dels segells personals que té habitualment la música de Pau Vallvé, i suposo que a l'hora de fer les produccions això també es nota. Però sí, com sigui, el que sí que és cert és que és un disc possiblement més urbà, és un disc molt més pensat des de la ciutat de Barcelona. Sempre s'ha parlat de que la Ludwig Van és la banda d'Espolla, però vaja, començant pel Quimet, que és el seu cantant, o el Quim, doncs ell és de Barcelona, i a partir d'aquí doncs sembla que sí que totes les històries giren molt més al voltant d'una gran ciutat com és la ciutat de Barcelona, la que se'n fa doncs força referència en algunes de les cançons d'aquest disc. Pel Barri es comenta, és el nou àlbum de la Ludwig Van i un dels grans encerts. Això em sembla deliciós, és el fet de dedicar una cançó a algú que sempre està a l'ombra, com és el cas en aquest cas del seu tècnic de so. Aquesta cançó es diu Xavier, el tècnic de so. Les coses explicades de manera molt clares.

serveixi aquesta cançó, doncs, per agrair la feina que fa tota la gent, allò que se'n diu l'staff, els tècnics, la gent que porta el merchandising, fotògrafs, els que porten les furgonetes i un llarguíssim etcètera de gent que fan possible molt el bon funcionament de bona part de les gires dels nostres artistes. La veritat és que a vegades un té la sensació que amb això també hem crescut, no sé si de manera desmesurada, perquè a vegades veus uns equips i uns staff que són espectaculars per bandes que potser no venen tantes entrades i a lo millor diguéssim que mantenir tot allò no deu ser fàcil, però vaja, que és una manera més còmoda de treballar, això sí, el fet de portar un bon equip al costat. I masses vegades els agraïments queden només allò a final de concert, però no sé si en masses ocasions havia arribat a escriure una cançó dedicada al tècnic de so d'una banda, en aquest cas el Xavier, tècnic de so de la Ludwig Band. Me'n queden tres encara d'aquest àlbum, d'aquest Pel barri es comenta, insisteixo que és un disc que val molt la pena, molt, molt la pena. No es perd l'habitual segell que marca la manera de fer i que ha fet tan grans a la Ludwig Band. L'altre dia llegia en una entrevista, ho veia per Instagram, no recordo, que deien encara que la Ludwig, tot i que ells eren conscients de que realment havien aconseguit una mica aquest estatus ja de banda més popular a casa nostra, però que encara els hi gustava molt això d'arribar a final de mes. També sigui dit que no és de les bandes que especulen amb allò dels preus, perquè també és un altre dels temes que podríem arribar a parlar en aquest país, el que està passant en quant a una mena de bombolla, com aquella bombolla immobiliària, doncs ara mateix està passant bombolla en quant a catxers d'artistes estan demanant unes barbaritats. I ho dic així, obertament, sense posar nom sobre la taula, però em sembla que ens estem carregant una mica tot plegat al negoci. Anem amb més cançons i em deixo el Politiqueo de banda. Això es diu Si fa, no fa, Rapunzel, la Ludwig Band.

0: És evident que hi ha cançons com aquesta, Si fa no fa Rapunzel, o la que sentíem abans de Xavier, el tècnic de so, que sí que encara recuperen aquest esperit més roquer. Hi ha d'altres cançons, com les dues primeres que hem sentit, Enganyar-te, avui hem quedat a les quatre, que són, doncs, potser més contingudes. Són aquestes que són les més adultes. És que em fa molta gràcia. Ho he sentit a moltes entrevistes i em fa molta gràcia, això de més adult o menys. Home, sí que és veritat que la gent es fa gran i això és inevitable per tothom, fins i tot per les bandes de rock and roll que semblen eternament joves, allò del Forever Young, però vaja, que d'aquí a parlar o fer tantes teories al voltant de que si aquest àlbum és això o és l'altre, em sembla com una mica exagerat. Avui estic crític, avui m'he llevat crític. És un disc, això sí, que la temàtica de l'amor hi apareix per dalt, per baix, per la dreta i per l'esquerra. En algunes entrevistes també li preguntaven al Quim Carandell que si estava enamorat. Dius, és que jo a vegades em poso les mans al cap també quan veig determinades entrevistes i determinades coses que es comenten. Però sí que és veritat que el tema de l'amor és molt recurrent en moltes de les cançons, amor, desamor, diguéssim que cançons com Enganyar-te, que ens ha dit al principi del programa, són peces d'aquestes que et deixen com rumiant i que et fan pensar una i una altra vegada, i que segurament moltes d'elles, en alguna ocasió, tothom, més o menys, d'una manera o d'una altra, hi hem passat per aquestes experiències. I aquesta també parla d'aquestes coses. Es diu On t'has ficat aquesta nit. Seguim amb la Ludwig Band avui fins al final del programa.
1: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans, escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les Rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé que quan hi sigui ho sabré. Vaig escrivint-li la cançó per cantar-la sota el balcó. El meu amor creix entre alfàbrega i llorer.

Sempre s'ha dit en algunes ocasions que hi ha cançons de la Ludwig van que manalegen una mica, o que recorden a Manel. Aquesta seria una d'elles. On t'has ficat aquesta nit? Sempre hi ha hagut relació entre els uns i els altres. Fins i tot van arribar a publicar un disc amb el segell discogràfic que tenen els Manel, el Ceràmiques Guzmán, tot i que aquest últim àlbum crec que se l'han fet ells solets i autopublicat i autoproduït, no, perquè hi ha hagut la presència del Pau Ballbé, però sí que han buscat una certa ja autonomia, que en això del món del negoci de la música sempre és recomanable. L'última de les cançons que us he triat és una que, dins d'aquest costumisme habitual en les lletres de la Ludwig van, diguéssim que parla d'una d'aquelles coses que és habitual també en aquest mundillo de la música, que és allò d'anar a fer espionatge industrial, o si més no, anar a veure altres artistes que en aquests moments doncs representen, poden representar la teva pròpia competència a l'hora de pujar damunt d'un escenari o a l'hora d'acabar de complimentar el cartell d'algun festival. Aquesta cançó es diu D'un concert de la Muixca. Quedeu-vos amb la lletra perquè realment a mi em sembla molt interessant o peculiar, com a mínim.

Doncs les experiències de la Ludwig al costat de la Musca i aquesta història que explica de que la va convidar a cantar en un concert el Guillem, el Quimet, el Quim, i que després a última hora, doncs, diguéssim que va entrar la por escènica. Històries quotidianes, històries que s'expliquen amb una càrrega poètica que a mi em sembla realment extraordinària. Jo seria incapaç d'explicar allò que et passa el dia a dia d'aquesta manera com ho fa la Ludwig van. I aquestes són les 1, 2, 3, 4, 6 cançons que us he triat de l'últim àlbum d'aquest Pel Barri es comenta, i ara, doncs, si algú li ve de gust allò de fer comparacions i perquè aquest disc és més adult, doncs que ho faci comparant amb altres cançons que farem en aquest seguiment, una mica que allò que ens agrada fer, que comencem des del principi i anem estirant del fil amb allò que, com a mínim a nivell personal, a mi m'ha semblat com més destacat de la carrera de la Ludwig. El 2020 van publicar El límit de la tonalitat, amb una de les portades, jo diria, de les més... Bueno, de les més lletges que hi ha hagut mai a la història, ells disfressats en un bar d'una manera, diguéssim, provocativa, això sí, ho van aconseguir, però la portada és horrible. I en aquell primer disc hi havien coses realment extraordinàries. A mi una d'elles era aquesta cançó que ja em va robar el cor des del minut 1 amb la Ludwig van, Marta.

Doncs aquí no hi havia tanta producció, aquí era tot tal com raja en aquell primer disc que van publicar la Ludwig Band, i estem parlant doncs que aquest àlbum ens hem de remuntar al límit de la tonalitat a l'any 2020. Era més a més època de pandèmia, les coses no començaven massa bé. Hi ha moltes bandes que van començar en època de pandèmia i realment després algunes se n'han sortit i d'altres van quedar allà arraconades, aplaudint sanitaris. I el segon àlbum, el segon llarga durada, perquè parlem només de llarga durada, hi ha hagut EPs, hi ha hagut de tot de pel mig, es diu La mateixa sort. 2021, les coses van començar a anar bé i va començar a haver-hi ja una mica de rebombori, però a partir d'aquí ja començarien a aparèixer aquelles cançons que després han continuat sonant en tots els directes de la Ludwig Band, que a més a més són com allò que es podria considerar els hits o la carta de presentació de la Ludwig. Aquí hi ha cançons com La fill del fill del rei o S'ha mort l'home més vell d'Espolla. Va, anem a sentir-les, no? És que vaig molt malament de temps. Les tiro seguides? No, no les tiro seguides.

Doncs aquesta bateria sonava molt a llauna. Hi ha produccions que amb el temps milloren les coses, però vaja, que en aquesta ocasió diguéssim que es va tirar bastant pel dret amb aquest La mateixa sort. Hi ha cançons enormes, el so potser no és el més desitjable, o si més no, aquí sí que es nota la maduresa aquella de la que parlàvem abans. Una de les meves cançons favorites d'aquest àlbum, possiblement no és de les més conegudes, però a mi és una de les que més m'agrada. Es diu Sandàlies.

Doncs Sandàlies, insisteixo que una de les meves favorites. Déu-n'hi-do com sonava aquest àlbum, eh? Ara me n'adono comparat de posar-lo just després de l'últim que acaben de publicar. I evidentment aquí hi ha un gran himne que no falla en cap dels seus directes. Recordo aquesta interpretació d'aquesta cançó en el Grec, quan van fer el concert del Grec, que per mi és un dels més brutals que he vist de la Ludwig Band, i els he vist unes quantes vegades. Em sembla que tot el Grec ple fins a dalt, fins a la bandera, un lloc que a vegades és així com més inaccessible per coses així com més primmirades, i la Ludwig Band ho van posar tot cap per avall, i entre altres quan tocaven aquesta cançó s'ha mort l'home més vell d'Espolla, allò va ser una orgia.

Doncs avui, que sempre ens hem declarat com els fans número 1, els presidents del Club de Fan de la Ludwig Band, doncs retén el nostre particular homenatge a aquesta banda que acaba de publicar nou àlbum. Em queda, evidentment, el Gràcies per venir, l'últim àlbum que van publicar abans d'aquest que acaba de sortir ara mateix, del 2023, i havia triat tres cançons. El meu amor serà anat de vacances, Bon amic, vell amic, que és una de les meves favorites, i Manela, no vull currar per vostè. Entrarà el que entri, així que jo m'acomiado, aquí ho deixo, gràcies per ser-hi, que tingueu bon cap de setmana, ja sabeu que nosaltres fem caps de setmana llarguíssims i no tornem fins dilluns. Això, sigueu molt exigents amb la bona música i sobretot sigueu fans de la Ludwig Band.

Activa el mode estiu. Escolta i cap.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

I'm all X crash out, your X emotional lash out. You don't.

estiu. Escolta i cant.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Juguen amb els dits, dec, dec, em pagar el sopar, que et dec. Ells volen beef, bistec, jo només vull xecs.

festes i cal que costa sempre cansa i mira'm, sóc un miracle, algunes gràcies, altres de res. Ella és model, no un model a seguir, sempre li dic t'estimo abans de sortir.

vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a este safari ple de mercenaris. Territori balneari d'eixos necessitaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati?

0: back time.
1: Les històries que em fan més por són les que no han ni començat.

0: però...
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
3: I pujo al metro de nit...
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: dura dins de mi.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres,